0: todo momento.
1: El propio Harbour es uno de los personajes y también Jason Bateman, amigos y compañeros de trabajo. Bateman es el hombre del tiempo en una televisión local y él un intérprete en lengua de signos. No es un spoiler, él aparece muerto en el primer capítulo y las sospechas recaen en su mejor amigo, que además tenía un lío con su mujer.
0: Dime, ¿qué te parece si vamos a cenar al asador esta noche y le echamos un vistazo al tema?
2: ¿A lo del TTF?
0: ¿Mm-hmm?
2: No lo sé, para ver de qué va y eso.
1: Una curiosa e interesante propuesta por el tono en la que no puedes pestañear para no perderte nada y que esconde un retrato sinuoso de la crisis de la mediana edad, de la vida aburrida y monótona y de las cosas que todos ocultamos al resto, incluso a nuestros mejores amigos.
3: Siete y veinte de la mañana, 6:20 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 11 de maig. Ha estat un cap de setmana molt, molt diferent. El per què? Perquè tots i totes teníem en l'agenda que s'anava a realitzar la Fira de Tendes Tapes i Rock. No es preocupen, es realitzarà aquest cap de setmana. Juntament amb el The Best Remember a Ontinyent, concretament a l'estadi municipal del Clarià, no recorden. La pluja ha estat protagonista al llarg d'estos dies. Es ha deixat alguna que altra tempesta prou important i, sobretot, esdeveniments que anem a comentar fins a esta hora. I, com no, anem a posar el focus en això que comença avui. Us parle de la vaga indefinida. Tenim concentració a les 11 del matí a Ontinyent. Us contem ara el pronòstic d'este inici de setmana. Anem a conèixer si vindrà passat per aigua o no. Lluís Francesc, bon dia.
6: Hola, Tomàs, molt bon dia.
7: La setmana que comencem serà algo més freda de lo normal per a l'època de l'any, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A més, les precipitacions es situaran en valors pròpits per a l'època de l'any. Hem de dir que avui les temperatures es quedaran un poc més altes que el diumenge, al voltant dels 25 graus, les mínimes fresquetes, rondant els 10, una jornada poc nuvolosa i vents que bufaran variables en superfície. Demà pugen les temperatures tant les mínimes com les màximes, però lleugerament. Un dia on el vent de ponent serà predominant, tindrem més núvols si no descartem de cara a la vesprada amb un ruixet, en principi poca cosa o res.
5: En aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 14 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 9 i els 16. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 13 a Llutxent i 15 a Salem.
8: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
9: Me faltan horas en el día.
10: Cariño, hay tiempo para todo.
9: Hablando de tiempo, ahora es el momento perfecto para hacerme el láser.
11: En Clínica Nexe cuidamos tu piel con el láser médico Harmony XL Pro. Depilación y tratamientos como manchas, acné, rosácea o eliminación de tatuajes. Aprovecha los bonos de depilación con 15% de descuento. Pide tu cita en Clínica Nexe. Tu piel en buenas manos. Avenida Almach 63 Ontinyent.
5: La vaga indefinida del professorat valencià arranca avui amb una incidència que es preveu important també a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Els sindicats convoquen prop de 80.000 docents de tota la comunitat valenciana per reclamar millores en l'educació pública després de mesos de protestes sense acord amb la conselleria. Entre les principals reivindicacions hi ha reducció de ràtios a les aules, més professorat, millores salarials i menys burocràcia. També demanen inversions en infraestructures educatives i una major aposta pel valencià dins del sistema educatiu. Els sindicats asseguren que el poder adquisitiu del professorat ha caigut prop d'un 20% des de 2010. Isabel Moreno és la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària a la Comunitat Valenciana.
12: L'equip directiu haurà d'anar reorganitzant recursos i funcionament pràcticament jornada a jornada. Però, sincerament, tal com està ara mateix el pols als centres, el seguiment de la vaga serà prou elevat.
5: Per la seva banda, la Conselleria defensa que ja ha augmentat la plantilla docent i que està invertint en nous centres educatius i mesures de salut mental i inclusió. Tot i això, el conflicte continua enquistat i ni tan sols hi ha acord sobre els serveis mínims. Escoltem ara les paraules del secretari autonòmic d'Educació, de Daniel Maqueboy.
13: La Conselleria d'Educació s'ha sentat amb els representants sindicals
10: en innumerables ocasiones y hay un calendario establecido para negociar muchas de las cuestiones que se plantean. Nosotros seguimos abiertos a negociar y en el momento que ellos quieran mantendremos una o las reuniones que consideren oportunas.
13: La vaga arriba a mes en plena recta final del curs i preocupa especialment l'alumnat de segon de batxillerat, que prepara les proves d'accés a la universitat i finalitza els seus estudis esta setmana. Mentrestant, directors i sindicats reclamen reprendre el diàleg per evitar que el conflicte s'allargui en les pròximes setmanes. Toni González és de l'Associació d'Instituts.
14: Al País Valencià no conec una convocatòria d'una vaga indefinida d'aquest nivell i llavors perquè estem observant diferents moviments assemblearis que està realitzant el professorat sí que es detecta molta participació en la vaga.
13: I d'altra banda, coincidint amb l'inici d'aquesta vaga, avui ha convocada on tinguin una concentració en defensa de l'educació pública. La protesta tindrà lloc a les 9 del matí, no a les 11, a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb una crida a participar per reclamar una educació pública digna, inclusiva i de qualitat. Estarem pendents de tot el que passa en aquesta vaga indefinida a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, però també estem preocupats, sobretot, per un nou focus de la malaltia de Newcastle, que s'ha detectat en una granja de Castelló de Rugat. Afecta més de 20.000 aus. És el desè brot registrat des de desembre a la província de València. Este cap de setmana s'està completant el sacrifici de totes les gallines afectades i des de l'inici de la crisi ja s'han eliminat prop de 300.000 aus en explotacions contagiades. El Ministeri i la Conselleria d'Agricultura han demanat reforçar la vigilància, la bioseguretat i la vacunació en les granges avícoles. Tot i que les aus estaven vacunades, s'ha confirmat la presència d'una soca molt agressiva del virus. La malaltia, més, no afecta les persones ni el consum de carn o ous, però sí que és molt contagiosa i mortal entre les aus. La Generalitat ha activat un pla d'emergència dotat amb 2 milions d'euros i manté zones de restricció de fins a 10 quilòmetres al voltant del focus. Des del sector agrari destaquen la ràpida actuació de l'administració i demanen paciència mentre continuen les investigacions per frenar l'expansió del virus. El coordinador del sector ramadera, la Unió Llauradora y Ramadera, es Antonio Zaragoza, Arturo Zaragoza.
15: Tener en cuenta de que un virus pues siempre es algo complicado de controlar, pero entendemos que de momento se está investigando para poder ver cuál es la causa de infección, qué es lo que lo puede transmitir y se están haciendo las cosas bien. Tenemos que tener paciencia y esperar que esto funcione. Es lo máximo que se puede hacer.
13: I un apunt més, abans d'agafar aire. Us contem que el Ministeri de Transports modificarà la senyalització d'accés a Ontinyent des de l'A7 per evitar el pas de vehicles pesats pel camí Reial de Gandia. La mesura arriba després de la petició feta per l'Ajuntament i comportarà la retirada de la senyalització del polígon El Pla des de l'eixida 417 de l'autovia. 7 i 26 minuts.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
16: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
17: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
18: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
13: El Palomar va celebrar un any més les festes del Xop i de la Mare de Déu dels Desemparats amb un ampli programa d'actes organitzats per la Comissió Forasters del Xop 2026. El dissabte, la vicepresidenta Natàlia Enguix va estar disfrutant de la festa i també va poder veure dos de les obres del Pla Obert i del Conveni d'Ens Uneix, que està en marxa a la Diputació de València juntament amb el Partit Popular. Allí va explicar les inversions del Pla Obert al municipi. Estes són el local del Xop i la millora del consistori. L'escolten.
19: Així que nosaltres contents de les inversions que estem portant així a la Vall d'Albaida des d'Ens Uneix i continuarem treballant per a que els nostres veïns i veïnes puguen viure cada dia millor.
13: Per cert, les provincials destinaran noves ajudes per a reformar les casernes de la Guàrdia Civil d'Ontinyent i Benigànim. En concret, Ontinyent rebrà 22.000 euros i Benigànim comptarà amb una inversió de 20.000 dins de la segona fase del programa provincial de modernització d'aquestes instal·lacions. Vicent Mompo és el seu president.
20: Continuem treballant en la província, continuem ajudant als ajuntaments, continuem ajudant també a tota la gent que fa del nostre territori per la millor província per a viure.
13: I avui he tret a licitació les obres de millora de la pavimentació de l'Avinguda Vall d'Albaida, el carrer Major i la plaça de la Constitució, amb una inversió total que supera els 180.000 euros. La valoració és de l'alcalde, de Pau Muñoz.
0: Amb aquestes obres renovarem completament el paviment de dos carrers més transitats del nostre poble, actuant també sobre la base del ferm per garantir una major durabilitat. A més, incorporarem també millores en el drenatge de les aigües pluvials, que és una qüestió important, especialment en episodis de pluja intenses, i també renovarem la pintura viària i la senyalització.
13: Pel que fa a la informació de servei, des d'avui es tallarà el trànsit el tram del camí de la comuna de Benigànim, conegut com la costera de Redons, a causa de les obres de renovació de la xarxa d'aigua. I a l'àmbit esportiu, després d'una legendària passada per molta pluja, us contem que l'Ontinyent va caure 0-1 davant el Llevant B i que la Geneta va guanyar en la seva visita al campió al castellonense. Tocarà esperar al possible efecte arrossegament. Avui de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Martínez González, a la Vall d'Albaida, la de Carrícola. És dilluns.
3: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
21: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a esta nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida del dilluns 11 de maig de 2026, que ara mateix obri les portes i que ens portarà fins a les 2 de la vesprada amb tota l'actualitat, i si no tota, quasi tota, perquè tenim molta cosa en este dilluns i en este inici de setmana. Ens centrarem, jo crec que, i molt en este programa, en la vaga dels professors, del professorat de l'educació pública, però després parlarem d'això. Ara anem a l'oratge, que este cap de setmana es van complir totes les previsions de Lluís Francesc. Això és aixina. Aixina que anem a veure què passarà en les pròximes hores. Lluís, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La setmana que iniciem serà probablement més freda de lo normal la major part de la península, especialment zones de l'oest, centre i sud del territori. S'esperen també precipitacions més abundants en zones del nord i de l'oest, perquè per als nostres interessos, per a ser Ontinyent i la Vall d'Albaida, bueno, seran valors pròpits de l'època de l'any, tant en temperatura com a precipitació. De moment, este dilluns pugen lleugerament les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada poc nuvolosa, amb vents variables en superfície. Demà esperem ponent, ratxes que bufaran moderades, repuntaran un poc més els valors màxims i els cels veuran incrementada la nuvolositat.
2: Doncs estarem molt atents a veure com passa i com progressa la setmana, sobretot en l'oratge. Carmen Uda, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Miguel.
2: Encara que ahir diumenge, jo no sé,

0: on estaves tu, però el diumenge ja es va arreglar un poquet tot, no? Sí, ja feia, sí, un dia, que... feia un dia molt bonic.
1: La veritat que feia un dia espectacular. Clar. Bueno, jo vaig poder gaudir d'una bona paelleta en família.
0: Mira,
1: i al solet, o sigui,
0: mira,
1: que no tinc queixa.
0: Bravo,
1: no
0: bravo.
1: Tinc queixa de l'horatge que feia.
0: Bravo, bravo. I les temperatures, a les d'ara, què tenim?
1: Doncs mira, tampoc tinc queixa, perquè estem entre 17 i 22 graus a la nostra comarca, que comparant en altres dies són bones temperatures. Els 17 graus estan a la zona de Fontanàs i de Bocairent, i la màxima d'avui és 22 graus estan a Castelló de Rugat, on tenim 20.
0: És, com deia Lluís Francesc, la normalitat per aquestes fetges que tenim, que és primavera, no?
1: Exactament. Pues,
0: temperatures 22, 24 graus de màxima. Primaverals, com toca, clar que sí. Anem a la picaeta, vinga.
2: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.

0: I a la picaeta, que no a la paelleta que es va fer Carmen Úbeda ahir diumenge, estan com sempre Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, però bé, un dia podríem tindre una paelleta, sí.
0: Estaria... No, així no, hauríem d'anar a fer una paella per ahir.
2: Sí,
1: sí, clar, fora, que fora d'ací.
0: Hem de trobar algun lloc per a fer una paelleta nosaltres.
1: Anem pensant-ho.
0: Exacte. Tu saps fer paella, Carmen?
2: No, jo no.
0: Jo tampoc, a mi m'és fatal. I tu, no. Esteban?
1: Sí.
0: Oh, tenim mestre paella.
2: Tenim chef.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, companys, què tal?
0: Tu saps fer paelles?
3: No. Jo vaig fer una.
0: Sí?
3: En la festa de les paelles del meu poble.
2: I què tal?
3: Pues res, van menjar putxero. Bueno, van sopar putxero, millor dit. Van sopar putxero.
0: Bo, però dona igual, això ho podem salvar. Ja farem una paelleta. Anem a contar què és el que hem preparat per a les pròximes hores, sobretot en este programa avui, que, com deia al principi, la vaga serà protagonista, Carmen.
2: Sí, exactament. Avui ha començat eixa vaga i serà protagonista a la jornada i el nostre avui per avui també. Parlarem d'eixa vaga educativa, de la concentració celebrada este matí a la plaça Major Ontinyent en defensa d'eixa escola pública. Has estat aquí, així que contarem amb aquest reportatge que has pogut gravar amb les veus de Jorge Rodríguez, de l'alcalde també de Ferran Gandia com a regidor d'educació i de diferents veus representants dels col·legis que han pogut assistir a aquesta vaga d'avui.
0: Sí, perquè s'han donat cita en eixa concentració que després posava marxa cap a València, a la manifestació. S'han donat cita molts centres, no només d'Ontinyent, sinó representants de tota la comarca. Hi havia de Bocairent, hi havia, si no m'equivoque, de Castelló de Rugat,
2: sí,
0: d'Albaida, estaven també d'ací, evidentment, d'Ontinyent. Aleshores, molt multitudinària per al que estem acostumats. Ells mateixos, este matí em deia algú d'ell, estic molt content perquè ha vingut més gent de la que esperàvem, no? Pues mira, això és...
2: Sí, a més, com bé digues tu este matí, que ens contaves, hi ha centres que inclús...
0: Estan fent el 100%
2: de vaga. Estan fent el 100%
0: de
2: vaga.
0: El 100% del claustre. Sí, totalment. Després parlarem d'això, però sí, estarem molt pendents de la vaga.
2: Relacionat amb això de quin és el percentatge de vaga que està fent cada centre, també abordarem la situació de serveis mínims durant esta vaga educativa, que també és molt important i també ho hem posat damunt la taula, no? Quins són aquests serveis mínims que existeixen en els centres educatius.
0: Per llei.
2: Exactament, per llei. I volem també conèixer un poquet quina és la perspectiva en aquest cas de les famílies, dels pares i de les mares. Així que anirem fins al Col·legi Martínez Valls, que el tenim així ben propet, i parlarem amb Ivan, membre de l'AMPA, per conèixer quina és la situació, com estan veient-ho, si donen suport als docents, als professors, i al final també com està afectant-los a les famílies.
0: Si han anat o no han anat els xiquets o les xiquetes, perquè l'altre dia parlant jo amb un pare... Em deia, clar, és que jo ara tinc dubte si portar-lo o no el dilluns, saps? Encara que hi ha serveis mínims, però clar, no sé si... Jo dono suport a la vaga, però no sé si dono suport millor portant els xiquets o no portant-los, saps?
2: És una situació complicada.
0: Clar, per això és dificultós, per això està bé parlar amb representants d'AMPA, en este cas amb Ivan. Què més tenim?
2: Com cada dilluns, tindrem la secció d'intel·ligència artificial per a tots els públics, amb Clara Soler, i la playlist musical de Jesús Insa.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Carmen, després arriba l'hora 14, Tomàs Marín, què
3: vaga
0: tenim?
3: Vaga indefinida, clar. Totalment.
0: De l'hora 14 no, eh?
3: Doncs mira, avui toca fer aquesta recopilació de tot el que està parlant, també sentar-nos un poquet en com estan les coses respecte a les negociacions de conselleria i sindicats. A hores d'ara, com bé saben, i tot i tot, d'aquesta vaga ja està duent en marxa des del dia d'avui. Per no repetir el mateix que heu comentat, vaig a contar-vos també que cal parlar d'una qüestió que ens ha tornat a afectar. Direu, som molt pesats, però és de veres. De nou, la malaltia de Newcastle, de nou afectat a una granja de pollastres, i és que és el de ser focus, i són més de 3.000 aus sacrificades des de desembre de l'any passat.
0: Són moltes, eh?
3: Clar,
0: jo no controlo el cens d'aus, però són 300. Són moltes.
3: Bàsicament comences a sumar tots aquests municipis afectats i tu has dit de la província de València i tots centrats en la nostra comarca de la Vall d'Albaida. I, sincerament, doncs estem ahí tractant de conèixer què és el que està passant, perquè si estaven vacunades, si no estaven vacunades, si n'hi ha una soca més virulenta que altra, supongo que rotllo. Us contarem com estan les coses en hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida. En un dia on també ha començat el procés de selecció de les iniciatives d'on Ontinyent participa, i tu, Miguel, ja ho has fet.
0: Jo ja he votat. Amb la col·laboració de la redacció de Ràdio Ontinyent Cadena C.
3: Ha sigut el bo de Ràdio Ontinyent, per dir-ho d'una forma.
2: Sí,
0: hem votat per 5 propostes. Per a la gent que no sàpiga, pots votar 5, 4, 3, 2, 1, això és la puntuació, o de l'1 al 5, la que més t'importi o la que menys. pues això, ja ho hem fet.
3: Per a gustos colores i cadascú que trie la que li interessa, sí, sí. El millor li convé, el que més li agrada. Bueno, farem un poc de recapitulació de totes aquestes iniciatives que poden votar ja mitjançant els elements i totes aquestes eines que disposa l'Ajuntament per a poder participar. També ens centrarem en el clau comarcal, passarem per municipis com el Palomar, Benissoda, Agullent, per tractar un poquet temes de diversos àmbits, centrar-nos en aquesta comarca i aportant el focus sobretot en tot el que ve de cara als pròxims dies amb aquests esdeveniments tan xulos que la setmana passada es van ajornar, però que ja este cap de setmana continuen i van omplir la nostra comarca d'alegria, i esperem que així ho faci, perquè la veritat és que el cap de setmana ha estat ben passat per aigua, la veritat.
0: I tant que sí, sobretot el dissabte pel matí, que ja, això no para mai. Què te vaig a contar jo a tu, que no sàpigues? Perquè el dissabte la gent que ens segueix a través de xarxes socials va poder comprovar que Tomàs Marín va estar a la legendària.
3: Prou voltes, va ser molt pesat en el vídeo.
0: Fes-nos un resum, no sé, una crònica.
3: Pluja, molta pluja. Ja està. No, sincerament, bueno, això ha obert un debat. A la fi de si fer aquest tipus d'esdeveniments quan hi ha aquest pronòstic meteorològic, si pel que fa a la logística, de tanta logística, de tantes institucions, de tant ens que es junten per a que vagi tot a la perfecció, si es té que suspendre o si no. A veure, com bé sabeu, i ha passat moltes voltes, fins a que no tenim una vista taronja, no pots començar a decidir si suspens o no suspens. I, clar, el que va passar és que de 613 persones que van a començar aquesta cursa, 613 aproximadament, un poc més de 100 persones van acabar la mateixa. És a dir, pensem en tot el que fa la pluja, en com es va passar, en les conseqüències, per exemple, sanitàries, perquè van veure gent tiritant, i clar està que n'hi ha que posar el focus en això. També pensem en el fet de dir, clar, si sabem que va ploure, van a caure més de 20 litres per metre quadrat en tota la trajectòria, en tot el trajecte d'aquest circuit. Clar, haurien de posar el mirament en això, però també està clar que des de part de l'organització, què van a fer?
0: Sí.
3: Si està tot organitzat,
0: està tot
3: si saben què pot arribar a passar. Clar. Des de l'organització inclús es va arribar a curtar la cursa a meitat, sí, de la mateixa, al voltant de les 10 del matí, van avançar les coses i, sincerament, ahí posaria el debat. Però pel que fa a la cursa, molt bé, la veritat, va començar un gran ambient, des de les 7 i mitja del matí ja tot el que se recinte firal ple de gent, la veritat és que va anar molta gent a les 7 i mitja del matí. Ja començarà a parlar de la cursa, van passar per paratges meravellosos. El municipi de Fontanars dels Alforins, barrint un poc per a casa,
0: clar,
3: va estar espectacular. Tot el poblet ple, meravellós, i s'entrada abans de començar el Port del Moro. Van passar pel Port del Moro i a partir del Port del Moro va caure la de
0: la
3: Déu.
0: Mundial.
3: Beneixam, amb Moixem, Ballada, la Font de la Figuera, en tots aquests pobles, va caure la Mundial, molta gent es baixava de la bici i altres que continuaven, fins a arribar a Ontinyent, on van veure que aquests 115 inscrits van creuar la meta i es van convertir en legendaris, encara que crec que els 600 que hi van participar són legendaris,
0: oh, i tant, ja te li
3: per fer de completar un circuit que tenia una duresa,
0: sí,
3: extrema.
0: Sí,
3: parle d'extrema. Perquè pujar a l'alt del Campello...
0: Fes-ho tu, no?
3: Fes-ho tu.
0: Fes-ho tu.
3: Pensar que estava Indurain.
0: Sí,
3: va veure Indurain.
0: Màquina, eh?
3: Que el tio, vamos, sobrat.
0: Això...
3: Sobrat no estaria ni apretant.
0: El que tuvo retuvo, que dice aquell.
3: Com per a no... I el tio és gran.
0: Sí, sí, és que sempre ha sigut molt gran.
3: És grandot.
0: Ara és que té més gran també la panxa.
3: La panxeta, però no es nota, no es nota.
0: No, però el tio tira com un màquina.
3: És un crac, és un crac total. I sobretot agrair, finalment, a tota l'organització de la legendària per el tracte que va rebre aquesta casa. Rayon Tinyenca de Nacer, van disposar d'un vehicle per a poder conduir-ho tot, van estar molt pendents de nosaltres, així que agrair-los tot el treball, donar-los l'enhorabona i esperem que hi hagi segona edició i que la segona edició, per lo menys, la meteorologia respecte.
2: Que no plou.
0: Respecte, clar que sí. Això és el que tots volem. Parlaràs de la legendària als esportius, però què més coses tenim?
3: Bueno, avui és dia de centrar-nos ja en la tercera federació, s'acaba la temporada, i... Claro, ay, se acaba la temporada de la tercera federació, s'acaba ja.
0: Ay,
3: es que s'han acabat dos categories, s'ha acabat tant tercera federació com Lliga Comunitat. El Londinyer 1961 va caure 0-1 davant el Llevant B, finalitza la temporada en vuitena posició. Parlarem amb el míster, amb Roberto Bas. Balanç i preguntes sobre el futur, encara que no sabem si hi haurà resposta clara o no. I parlarem també de la Geneta, que ha salvat la categoria, va guanyar en casa del campió, del castellonense, però ara sí tenim el lío de les matemàtiques i de l'efecte arrossegament.
0: Ah, volem.
3: Ara és un rotllo.
0: Jo
3: si vols, ho deixem per a ser deportiu.
0: No, és però és que a veure si l'entenc alguna vegada.
3: Efecte arrossegament, val? Què passa? Quan Nosaltres sabem que totes les categories passem d'una lliga més autonòmica, més local, de pujant de categoria, pues, ja més a nivell comarcal, més a nivell provincial, més a nivell autonòmic, fins a nivell nacional. La tercera federació com a tal ja es considera com a nivell nacional, perquè ja anem creuaments i està organitzada per la Federació de Futbol, la Real Federació Espanyola de Futbol.
0: Vale.
3: Pensarem, primera federació, segona federació, tercera federació. La Xeneta i l'Ontinyent estaven en tercera federació. En segona federació hi ha equips valencians.
0: Vale. Sí, sí,
3: com poden ser el Torrent,
0: correcte,
3: el Alcoyano,
0: correcte,
3: i el Castelló B.
0: Vale.
3: Si baixa un d'aquests equips, no passa absolutament res, no hi afecta arrossegament.
0: Vale.
3: Però a partir de que baixa el segon, ja afecta arrossegament. És a dir, que
0: aquests
3: dos equips, vale, mínim. Si aquests dos equips baixen de categoria fins a la tercera federació, s'afegiria una posició més en el joc de descens. És a dir, que és la posició que ocupa la Xeneta.
0: Val. És que ahir ha baixat el Torrent.
3: El Torrent ja ha baixat. Què passa ara? Que el Castellonès està jugant la promoció de descens.
0: Val.
3: El conegut com a play-out. Està jugant contra el Logroñés.
0: Val.
3: Van perdre el primer partit el passat cap de setmana, 2-3, en casa. I ara es toquen ara les Gaunes. Què passa? Si el Castelló B guanya i aconseguís pegar-li la volta a l'eliminatòria, la Xeneta se'l va allà.
0: Vale.
3: Si el Castelló B baixa, en aquest moment la Xeneta seria equip de Lliga Comunitat. L'única salvació que tindrien és que dels quatre equips que s'han classificat per a la promoció d'ascens del nostre grup, és a dir, llevan B, Villarreal C, Atlético Saguntino i la Nucía, si un d'estos quatre equips aconseguirà pujar de categoria en la seva final de promoció d'ascens, la Xeneta salvaria. És un rotllo brutal.
0: Sí, però creu en dir.
3: I puc afegir també que si, per exemple, baixaran tres equips de segona federació, ja baixarien, sí o sí, dos equips, inclús
0: clar.
3: És com l'efecte arrossegament,
0: sí,
3: bàsicament,
0: sí.
3: Perquè allò que se mor de la cola
0: va pujant
3: i ja
0: baixen,
3: està. En definitiva, que per a que la Xeneta es salve, tindria el Castelló B que pegar-li la volta a l'eliminatòria, és complicat, i si no, ja ens encomendem al fet de que un dels quatre equips del seu grup que s'ha classificat a la promoció aconseguisca pujar de categoria.
0: Un xicotet miracle, necessitem...
3: Es pot aconseguir.
0: Pensa
3: que la Federació Valenciana és una de les més fortes.
0: Yeah.
3: El tema està és que te toque en en creuament final contra Madrid, Catalunya o Andalusia, que són se te complica la vida.
0: Ja veurem.
3: Això és bàsicament el que li passa a la Xeneta. Parlarem també amb Jesús Soler, el director esportiu, i també farem un repasset dels esdeveniments aconseguits i les salvacions aconseguides, perquè el Benigani s'ha salvat,
0: correcte,
3: el Deportiu Ontinyent s'ha salvat,
0: correcte,
3: i ja demà us contarem un poquet de futbol comarcal.
0: Fantàstic. Tenim hora 25
3: sí.
0: Avui? Perfecte.
3: 9:10 i fem un repasset de tot i us contem com estan les coses a hores d'ara i també farem un poquet de repàs a nivell poliesportiu, que també tenim notícies.
0: Esteban Arroyo a la ventana. Gràcies, Tomàs.
3: Gràcies.
4: Doncs a la ventana avui anem a parlar de algo que haveu parlat els dos, de l'Ontinyent participa, d'aquest inici de la fase de votacions, d'aquestes 11 propostes que es poden votar, que pot votar tota la ciutadania, major de 16 anys, empadronada en Ontinyent, a través de ontinyentparticipa.es, a través de la web, o també en els diferents centres cívics de la ciutat, i també hi seran al carrer els diferents dies per a arreplegar eixes votacions de la gent que no pot accedir a través
0: de la web, no?
4: Estarà amb nosaltres la regidora de Participació Ciutadana, Imma López.
0: Jo he de dir que a través de la web, per exemple, online és molt senzill.
4: Sí.
0: Només tens que posar el teu DNI i ja entres directament a les 11 opcions que hi ha i votes, registres i ja està, i queda registrat el teu vot. És molt senzill, però si hi ha més opcions,
4: sí,
0: millor, perquè hi ha molta gent que no pot tindre accés a internet o a fer-ho online. Doncs esta vesprada, 7:20, ja sabeu, Imma López, per a parlar d'esta participació. I ara, amics i amigues, escolteu, per favor.
5: Since 1992 there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking.

0: Sonar-ho perquè queda molt poc, queden 5 dies per a que arribi el 16 de maig i arribi la nova edició de The Best Remember, i hem de contar diferents coses. La primera, que canvia d'ubicació, val? Però tranquils i tranquil·les, perquè el festival continua endavant i, segons l'organització, encara millor, perquè per motius aliens a l'organització s'ha traslladat finalment a l'estadi El Clariano. Te imagines, Tomàs, en El Clariano i el The Best Remember?
1: Per aquí s'haurà, és. Per ahí. Ens faltarà un baló de futbol si deixen les porteries mentre veiem el Flying Free.
0: Per a la gent que no conega la zona, hem de dir que la nova ubicació està molt a prop del recinte final, que este, que era el previst inicialment, i permetrà, este Clariano, permetrà tindre més espai, hi ha gespa, encara que artificial, però hi ha gespa, i fins i tot una hora més de festival. Conte'm això. Conte'm això, perquè esta és una història molt guapa.
1: I per aparcar també bé, polígon.
0: Clar, efectivament. A més, també hi ha que recordar que totes les entrades que ja havíeu comprat, la gent que ha comprat entrades, continuen sent vàlides, que no cal fer cap tipus de tràmit, no es torna res, valen les mateixes entrades. I nosaltres anem a ajudar-vos un poquet, perquè a lo millor hi ha gent que està ahí esperant, dic, hosti, jo no puc comprar-la perquè no m'arriba, no sé, se m'ha oblidat i ja no queden. Anem a regalar entrades del The Best Remember. Que pare! Clar que sí. Ai, ai, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Ahora, Carmen Úbeda, perquè anem a fer com sempre o quasi sempre fem, que és regalar entrades. Són 4 entrades. 2 les regalarem a les xarxes socials. Exactament. I 2 així a través del programa, a través de l'antena. Què han de fer? Què ha de fer la gent?
2: Molt facilet. Durant el dia d'avui publicarem a les nostres xarxes socials, bueno, en concret a Instagram, no serà Facebook, serà el sorteig a Instagram.
0: Correcte.
2: És molt fàcil, simplement tindran que seguir-nos a nosaltres, seguir a The Best Remember i etiquetar a la persona a la que vulguin anar.
0: Val.
2: Així que a través de l'Instagram sortejarem 2 abonaments.
0: 2 abonaments, exacte. I a través d'este programa també.
2: 2 abonaments dobles.
0: Exacte. Per què? Què hem de fer? O què heu de fer vosaltres? Pues també molt senzill. Heu d'enviar una nota d'àudio, a ser possible, perquè això és ràdio, sí, sí, i volem escoltar les vostres veus, al 96 191 0615, 96 191 0615. I què heu de dir? Pues primer, en qui aniríeu al The Best Remember, i quina és la vostra cançó Remember favorita? Ahí queda. Vosaltres teniu alguna? És que clar, jo tinc un fum.
2: Jo és que no soc molt, no sé, de Remember.
0: No,
2: bueno,
0: tu no eres molt de Remember.
2: La que està sonant és
0: el Fly and Free, no? Clar, si seria alguna. I tu tens alguna?
1: Jo tinc, a veure, estàs molt xula. A mi, jo recordo molt de ma mare una que diu My Eyes, una cosa així. No sé, no és quina és. Tu saps quina és?
0: My Eyes?
1: My Eyes?
0: Si,
1: no sé.
0: Si no em dones més.
1: Està molt, no ho sé, My Eyes. A mi jo me recordo My Eyes.
0: Que en tinc My Eyes of You. My... Hi ha alguna. Hi ha moltes. És que hi ha moltes. Hi ha moltes.
1: No vull cantar.
0: Anem a preguntar-li, anem a preguntar-li a l'organitzador de l'esdeveniment. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hasta Jordi.
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Hola, bon dia.
0: Amb les pistes que ha donat Tomàs, tu te'n recordes la cançó que és la que li agradava? Perquè jo no me'n recordo de quina cançó diu. My Eyes, diu.
3: La de My Eyes?
0: Sí, és My Eyes, es diu aixina?
1: No ho sé.
3: Sí, My Eyes, My Eyes, sí, sí, sí.
1: Pots ser sigueix, ja.
0: Bo, doncs teniu que fer això, 96 191 0615, envieu un àudio dient quina és la vostra cançó favorita de Remember i amb qui anireu al The Best Remember, que Jordi, hem comentat ja, canvia de lloc, però quasi millor, no? Com està el tema?
3: Canviem de lloc, però no de plan.
0: Exacte, exacte.
3: Sí, la veritat que, bueno, per l'anul·lació d'este cap de setmana de Tapes i Rot, la jornada al 15, 16 i 17 de maig, ens van informar que nosaltres teníem que canviar d'ubicació.
0: Clar.
3: I ens van traslladar al camp del Clariano. Uh-huh. I, bueno, ha sigut un poc caòtic perquè en una setmana pues, gestionar-ho tot, però des de l'organització, des de la nostra, pues, bueno, del tema de la promotora i això, pensem que és molt millor, pensem que estarem en gespa artificial, que n'hi ha molt més espai, el lloc és fer estar de festa en el Clariano, això pot ser.
0: Clar, tio, és que jo ho hem comentat, no? Ostres, anar de festa, a pegar tisorades, com diu Tomàs, al Clariano, saps? És que és una brutalitat.
3: Sí, sí, sí, sí, la veritat que pocs ho podran dir. Clar. Bueno, en este cas, molta gent del poble,
0: sí,
3: perquè estem en rècords de participació. Esta edició anem molt bé en el tema de venda d'entrades. Havia parat farà dos mesos o això,
0: sí,
3: però hem vist que esta setmana ja hi ha arrencat molt.
0: Fantàstic.
3: Anem en màxims històrics i la veritat que supercontents.
0: Doncs això és el que volíem escoltar. Encara queden entrades, podeu adquirir-les, ja sabeu. I si no, podeu participar en este concurs perquè el bo de Jordi ha tingut a bé... Oye, va, regaleu unes entradetes. Així estem. Així que, sí, sí. Jordi, ja hem contat el que tenien que contar. Moltíssimes gràcies a mi. Que vagi molt bé i continuarem parlant. Una abraçada molt forta.
3: Vinga, un abraç.
0: Adéu, adéu. Ja sabeu, si voleu entrar a Best Remember, el concurs està en marxa. Gràcies, Carmen. Gràcies,
1: Esteban.
0: Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, adéu.

0: pastís, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara.
1: Des del 1988, que el professorat no ens plantaven i aturaven indefinidament les classes davant d'una administració que retalla, que abusa, que redistribuís al seu criteri injust i interessat els recursos de tots i totes, que manipula l'opinió pública intentant enfrontar-nos amb les famílies per a les quals treballem tots els dies i que com a docents ens menysprea, ens insulta i ens intenta dividir convertint un problema estructural de l'administració en un dilema moral del professorat.
2: En estos precisos instants són les, diré l'hora, 9 i 9 minuts del matí d'este dilluns 11 de maig de 2026. Podem dir un 11 de maig i un dilluns històric, perquè avui és l'inici d'esta vaga indefinida que han convocat els diferents sindicats que representen el professorat, els professors de l'Escola Pública d'Educació Pública a la Comunitat Valenciana. Estem a la plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent i així s'han concentrat diferents centres educatius públics per a fer una protesta, per a fer una concentració que estava prevista perquè començara a les 9 del matí. Hi ha diferents, està Elies Jaume I, hi ha un, el Manuel Sánchez Guarner de Castelló de Guarner de Castelló de Rugat, també Elies de Bocairent, està l'Empar Granell, és a dir, tenim una representació de diferents centres educatius de tota la comarca, no només de d'Ontinyent. I anem a apropar-se per ací perquè també estan ací tant el regidor d'Educació com l'alcalde Jorge Rodríguez, a veure si podem parlar amb ells unes paroletes. Jorge Rodríguez, Jorge, tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Com veus, esta, primer esta vaga indefinida, que ja estem parlant molts dies de que arribaria i ha arribat, i després la concentració que estem vivint ara mateix hacia la plaça.
3: Bé, jo crec que una de les maneres que tenim de mostrar el nostre suport al professorat és estar així, a la comunitat educativa, és estar avui així amb ells abans de que marxen a València, i el que esperem és que la conselleria sobretot escolte, que la conselleria s'obriga a negociar i a atendre les demandes que des de la comunitat educativa venen fent-se.
2: Què et pareix tot el que està passant en la negociació? Que, saps això que està passant els últims dies entre la conselleria, entre els representants sindicals, que ara sí els serveis mínims, ara no? És una negociació, però pareix que era una negociació que estava morta des del principi.
3: Sí, jo crec que, vamos, la sensació que tinc és que no ha hagut ahir una bona negociació, probablement tampoc han hagut moltes ganes per part de la conselleria d'avançar en la resolució del conflicte, i per tant jo crec que el que hem de demanar també des dels ajuntaments és simplement diàleg, no? Diàleg per part de la comunitat educativa, per part de la conselleria, i búsqueda de consensos, búsqueda d'alguna manera de punts d'encontre que permeten recuperar la normalitat.
2: Moltíssimes gràcies, Jorge.
3: Un plaer.
2: Gràcies. Estem també així amb Ferran Gandia, que és regidor d'Educació. Li parlava amb Jorge Rodríguez de que ja està així, esta vaga indefinida. Malauradament també per a tots, perquè una vaga indefinida vol dir que alguna cosa no està bé. Què és el que penseu des de la regidoria, Ferran?
4: Bueno, pensem principalment en donar suport al professorat, com no podia ser d'altra manera, no? L'educació pública és un servei bàsic i essencial i necessari en esta societat, i nosaltres com a polítics progressistes que es considerem tenim que recolzar això, perquè l'educació pública ha de continuar i amb més força si cap.
2: Tu que has dit ara com a polítics, tu que vius des de dins també tot això, creus que es podrà arribar a un entendiment en algun moment?
4: Bueno, s'han arribat a entendiments anteriorment, no? I per tant, aquesta és la situació que s'ha de crear ara. Els serveis bàsics com les necessitats especials a cobrir en els centres públics, especialment en menors, som, cada vegada són més necessaris, mai millor dit, i recursos no venen, no? I ahí estem en l'obligació d'exigir-los, clar que sí.
2: Ferran, moltíssimes gràcies. Vaja molt bé.
4: Vosaltres.
1: Afegiu-vos a la vaga, vos estem esperant. No us quedeu al marge, perquè junts i juntes tindrem més força per enfortir les assemblees i les xarxes que estem construint davant una administració indiferent i fins i tot hostil amb el benestar de la comunitat educativa.
2: Bueno, estem ara amb Vanessa Escrivà, estem, ja heu escoltat part del discurs que tenim preparat esta assemblea de docents de la Vall d'Albaida, i estem amb Vanessa Escrivà, que és, jo crec, que la primera persona amb la que vam contactar per esta plataforma, i avui, així a la plaça Major, ja ha arribat el dia. Vanessa, com esteu?
5: Estem, ja mos veus, estem eufòriques, perquè avui sí, avui la consellera ens escoltarà.
2: Tu creus?
5: Avui sentarà negociar.
2: Tu creus que això passarà? Perquè abans parlava jo amb els polítics d'ací de d'Ontinyent i em deien que no queda una altra, que entendre's.
5: No en té una altra, perquè les docents ja no podem més. I ara sí, estem organitzades i anem a per totes.
2: Quan veus este moviment, quan veus esta concentració, tu dius eufòriques. Clar, perquè no és fàcil arribar, primer per les circumstàncies, no? Tindre que fer una vaga o convocar una vaga indefinida. I després no és fàcil arribar a que este també entendiment entre els centres, entre diferents poblacions. Esteu, imagine que més que eufòriques, satisfetes, no? També.
5: I tant que sí, ens ha costat molt. Ens hem organitzat des dels centres, fent xarxa, besant l'oli, com estem acostumades a fer les docents, en silenci, poquet a poquet. I hem aconseguit escampar tot. Així hi ha representants de diversos centres, diria que quasi gairebé de tots els centres de la Vall d'Albaida. I se n'anem a València, perquè juntes ho podrem tot.
2: A partir d'ara, avui, esta concentració a València, però a partir d'ara què?
5: Tenim organitzada tota la setmana en un calendari de mobilitzacions. Avui anirem a València, però demà, de bon dematí, començarem amb els piquets informatius. Després anirem pel poble explicant per què anem a la vaga, fent pedagogia, que és el que sabem fer. I per la vesprada ens tancarem a l'IES Estació, farem una jornada educativa on de nou ens reunirem per tirar endavant la resta de mobilitzacions. Dimecres farem un passeig per les comarques, perquè també cal arribar a Agullent, a Llelo, a l'Olleria. Estarem en tots els pobles de la comarca. I divendres se n'anirem de nou a València. Això només acaba de començar.
2: Esteu en forces?
5: Tenim molta força, ja ho veus.
2: Doncs, com sempre, moltíssima sort i molt d'ànim, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, endavant.
2: Acabem de parlar amb Vanessa Escrivà, ens deia tot el que han preparat per a esta setmana, esta primera setmana de vaga indefinida, però anem ara a parlar d'un centre que pareix ser que està al 100% en vaga. Parlem del Vicenç Gironès, d'ací d'Ontinyent, i estem amb Vane. Hola, Vane, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: 100% en vaga?
6: 100% de vaga, orgullosa del claustre que tinc, de los lluitadors i lluitadores que són tots i totes, i així estem pensant en ells, en els serveis mínims que hem tingut que sortejar perquè la totalitat del claustre volia estar així, i com bé sabeu la normativa ens marca que ha d'haver uns serveis mínims, i allí estan. Les 5 persones...
2: T'anava a dir, al final quantes persones...
6: Són, a veure, sempre hi ha una normativa que ho regula i que en este cas són una persona de l'equip directiu, que en este cas està Paula, que és la secretària del centre, 2 companyes en infantil i 3 companys i companyes en la part de primària.
2: És a dir, serveis mínims es tenen que complir.
6: I una educadora d'educació infantil que té que estar en el centre també.
2: Com dèiem, el servei mínim per llei es tenen que complir, estan complint, però 100% del claustre de vaga.
6: Sí.
2: I les famílies, què opinen les famílies? Donant suport?
6: Les famílies sí que ens transmeten que tenen tot el seu suport. Estem molt orgullosos també de totes les famílies que tenim i per lo vist, o això és la sensació que me queda, és que és un sentiment col·lectiu així en Ontinyent, ja no només del Vicenç Gironès, però és un sentiment de recolzament que de veritat que agraïm molt, perquè al final això es fa per tots, es fa per tota la comunitat educativa. Nosaltres estem així per ajudar per tots, pels nostres drets, però sobretot i principalment pels drets del nostre alumnat, que és el que més estimem.
2: Esperàveu anar de la mà, d'aquesta manera, les famílies, els centres, les institucions, a lo millor locals, esperàveu anar de la mà, d'aquesta manera?
6: A veure, sempre te queda, que sempre hi ha gent que se queda en coses més superficials, però és veritat i és de veres que hem descobert gratament que el sentiment és eixe, és de recolzament al professorat, i això jo crec que és el que ens ha fet sentir-se més forts i arribar a este punt, d'esta vaga indefinida, perquè sí que notem des de les famílies, o almenys aquelles que ens ho han transmès, que sí que ens recolzen i arribar fins a on faça falta, que és arribar al dret que tenen tots els xiquets i totes les xiquetes a tenir una educació pública de qualitat i en valencià, i que siga real.
2: Abans diria jo, Vanessa, que si teniu força, heu de tindre molta força per al que ve. Teniu força, esteu en forces?
6: Estem en força, en ganes, pensem que això va valdre la pena, estem en un moment històric, i pense que és o ara o mai. I hem d'aguantar fins a que ens escolten des de València, que no estem demanant res per a nosaltres, estem demanant per a tots i per a totes, per a una societat que està demanant aquesta necessitat de recursos materials, personals, i que sí o sí no és negociable.
2: Doncs, Vane, moltíssima sort i molt d'ànim, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més protagonistes que estan ací avui a la plaça Major en esta concentració, abans d'anar cap a València, a la manifestació que està convocada per este inici de la vaga indefinida del professorat de l'escola pública a la nostra comunitat. Estem amb Fran Molla, del Carmelo Ripoll. Fran, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
2: Primer, vull preguntar-te com estàs físicament, perquè vas fer la legendària l'altre dia.
7: Sí, físicament bé. Va. Cansat, perquè amb l'edat ja costa una mica també recuperar, però bé, bé.
2: Va, ho dic perquè necessitareu força per al que ve, Fran. Com veus esta concentració, com veus el professorat en este inici de vaga indefinida?
7: Bueno, pues yo desde que estoy trabajando, yo creo que esta movilización no la había visto mai. Yo creo que se ha arribado a un punto de no retorno y en el que la gente está muy concienciada i que, bueno, el nivell de degradació al que s'ha arribat ha fet que tota la comunitat educativa, especialment el sector de professors, mestres, doncs estigui ja mobilitzada i conscienciada i faci l'esforç de fer vaga, perquè s'ha de recordar que econòmicament és un esforç molt gran, però al final les reivindicacions que tenim són justes, són per al nostre alumnat, són per les nostres famílies, per poder donar un millor servei públic, i pense que és el moment d'anar fins al final.
2: El que m'estic adonant jo és que hi ha molta unió. Primer es crea l'assemblea, la plataforma de tots els centres educatius de la comarca, de la Vall d'Albaida, i després, dins dels propis claustres, que també hi ha molta unió per a lluitar. Anant de la mà un poc també les famílies. No sé si tens aquesta sensació.
7: Sí, a veure, evidentment les famílies, nosaltres els creem un problema, perquè, però bueno, totes les vagues són per a molestar. Evidentment nosaltres som conscients de que això té una repercussió de cara a la vida familiar de les famílies, però també pensem que si aconseguim els objectius que perseguim, doncs serà una millora per a totes les famílies en quant a qualitat del servei, que de segur, sobretot en alguns centres en particular, doncs millorarà moltíssim la qualitat educativa i l'atenció que es dona a xiquets i xiquetes.
2: En el teu cas, per exemple, en concret, en el Carmelo Ripoll, en quina situació esteu?
7: Bé, nosaltres, ara ho en parlàvem, que hem fet 23 mestres vaga, un 71% de la plantilla, que és un percentatge prou alt, per al que sol ser habitual. I bé, nosaltres, afortunadament, els problemes que tenim són mínims en comparació a altres centres. El principal problema que tenim és, evidentment, pues, la falta de personal per atendre com toca a tots els xiquets, perquè cada vegada tenim més diversitat, més xiquets amb necessitats educatives i també la climatització del centre, perquè al final, quan arribem a este mes de maig i en setembre, octubre, doncs hi ha moments que arribem a les classes a més de 31 graus i això sí que ho patixen.
2: Doncs, Fran, com he dit abans a la resta de companys i companyes teues, molta sort, molt d'ànim i molta força.
7: Moltes gràcies.
8: Anem-nos ara a València. Anem-nos en alegres i combatius. Anem-nos en a la vaga indefinida.

és el que passava este matí així a la plaça Major d'Ontinyent en esta concentració convocada per els diferents centres educatius de la nostra comarca, per eixa plataforma, per eixa assemblea dels centres educatius de la comarca de la Vall d'Albaida. Ara estaran a València en eixa manifestació que està en marxa i nosaltres continuarem parlant d'educació i de la vaga dels professors, dels docents en la pròxima hora de programa, perquè anirem a les portes d'un centre, del Martínez Valls en concret, en directe, per a parlar amb algun representant de l'AMPA, de les famílies, a veure què és el que tenen que dir, perquè també són un altre dels actors d'esta convocatòria de vaga indefinida que avui comença i, com diem al principi, és un dia d'estos històrics que ja que tindrem molt en compte. Arriba la informació nacional i internacional. Després, més coses a Ràdio Ontinyent, a la SER.

0: Doncs avui ha començat aquesta vaga indefinida dels docents, professors, professores, mestres de l'educació pública. I la nostra professora d'intel·ligència artificial no ha fet vaga, està així, està complint els serveis mínims. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Que gran introducció. Sí, sí, sí, totalment.
0: No, és aixina, un poc, no?
1: Sí, sí, sí, és aixina. La profe d'intel·ligència artificial, així sóc jo.
0: No sé si dona o no dona suport a la vaga dels professors, és una cosa molt, en una opinió molt particular i molt personal, però nosaltres la tenim bastant treballant, que és el tema.
1: A serveis mínims, total.
0: Clar que sí. Doncs ja, tu diràs, de què parlem avui?
1: Mira, avui vinc a parlar-te de aquests dispositius que ara porta molta gent, que portem, no? Molta gent que són els rellotges intel·ligents, els anells intel·ligents, inclús les polseres, no? Perquè
0: anells també.
1: Sí, els anells, també n'hi ha anells, ja fa uns quants anys que n'hi ha anells. De fet, molt xulos, els anells, molt xulos, tant homes com a dones. I són aquests dispositius intel·ligents que ja no sols ens conten els passos, ¿vale? Que n'hi ha qui ho gasta per a només pues, contar els passos o per a les notificacions o per a parlar per telèfon. Ara ja, a més, tenen intel·ligència.
0: Però la gent parla per telèfon amb el rellotge? Vull dir, és que a mi
1: em fa por dir-te que sí, perquè acabo de parlar per telèfon. Ara fa un moment estava baixant del cotxe i m'han tocat i tenia... Eixia del cotxe, tenia la bolsa, me'n venia així a preseta i he contestat des del rellotge. Algo que no sol fer, però he contestat ràpidament.
0: És que jo crec que mai he utilitzat aquesta funció, encara que jo ara no tinc rellotge intel·ligent, ni anell, ni collar, ni piercing. Vull dir, intel·ligent no tinc, no sóc ni jo. Saps? Però jo mai mai he fet servir aquesta funció, no, perquè em pareixia ridícula. Però bo, perdó, que és una opinió personal i ja està, perdó.
1: A mi, per exemple, saps el que més se fa raro? El fet de pagar. De vegades n'hi ha qui paga directament en el telèfon.
0: No?
1: Pues mira, a mi això no m'agrada.
0: A gusto los colores.
1: Em pareix més snob. Però clar, és que cada un utilitza...
0: Parlar de la Mónica no és snob, no. És dels 80.
1: Com a Kit, a veure, què feia el cotxe fantàstico? Kit, no? Pues lo mateix. Bueno, pues vinc a parlar-te d'aixos dispositius que ara, a més, tenen intel·ligència artificial. Evidentment, tot té intel·ligència artificial, menys tu. Entonces,
0: jo no tinc ni intel·ligència, ni artificial, ni natural.
1: Hi ha una polsera, a més també n'hi ha anells, hi ha una polsera que es diu WOP i un anell que es diu Oura, a més d'altres wearables, ¿vale?, que monitoritzen el descans, l'activitat física, l'estrès, la freqüència cardíaca, inclús la temperatura corporal. ¿Vale? Però el més curiós és que ara incorporen aquesta IA

0: 16 minuts, arribem a les 2 del migdia. Recta final d'este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida en el dilluns 11 de maig de 2026. I hem de saludar ja al nostre benvolgut Jesús Insa. Jesús, què tal?
1: Molt bé, Miguel.
0: Benvingut al programa de nou. Bé, tot molt bé.
1: Molt bona cara el veig, eh?
0: Sí. Així que... Veus tu? Acabem de parlar d'una pulsera que me dix tot i que te diu l'edat biològica, si t'estàs sí. fortament... Jo, ara mateix, tu em mires la cara, està bé. Igual per dins està fet...
1: No, però bé, lo que es veu per fora, vamos, parla molt bé. Molt bé.
0: Gràcies. Sí, sí. Anem a per la playlist. Sí. Esta setmana, quin leitmotiv has triat?
1: Doncs el leitmotiv ha sigut el centrar-me en la jornada que se celebra este pròxim divendres, dia 15 de maig, el Dia Internacional de la Família.
0: Sí, senyor.
1: I és una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides des de l'any 93 per a destacar la importància dels lligams familiars i el seu impacte en la societat. Família nuclear o clàssica, monoparental, reconstituïda, homoparental, extensa, d'acollida o sense fills.
0: Molt bé, família.
1: A tots aquests tipus de família dediquem el nostre temps avui, en el que anem a escoltar sagues familiars que canten. Podríem escoltar els Doobie Brothers, els Gibson Brothers, a les Andrew Sisters, als Germans Pecos, als Pimpinela...
0: És de veres que hi ha molts.
1: O a la saga dels Flores, amb Lola, Antonio González, Lolita, Antonio i Rosario, però anem a centrar-se en altres.
0: Val, perfecte. Però on comencem?
1: Doncs anem a començar per un grup de germanes que s'anomenaven encara d'alguna manera Sister Sledge. Les quatre components del grup, com dic, són germanes i per tant això de que diuen som família en el títol de la cançó que anem a escoltar, We Are Family, és cert. Debbie, Johnny, Kim i Kathy Sledge diuen la veritat al dir això i Neil Rogers i Bernard Edwards del grup Chic van ser els autors i productors d'esta cançó que estem escoltant ja aixina de fons i que va arribar a ser un símbol de col·lectius i famílies que buscaven representar la solidaritat, el suport mutu, frente a l'adversitat.
0: Una meravella.

0: saber es que a lo mejor si te demanen una canción que parle de la familia, seguramente si penses un poquet vendría esta, ¿no? Pero el We Are Family, me sen ya de si la gente sabe si no que son germanes o no, ¿sabes? Però jo crec que sí.
1: Sí, efectivament. Sí, esta cançó, We Are Family, a més l'hem escoltat. Jo crec que algú l'ha escoltat sempre en algun lloc. Li sonarà, li sona, li sona. Esta cançó va suposar el primer gran èxit en la carrera d'este grup i és un tema, com dèiem, que hem escoltat alguna vegada tots, We Are Family. El seu so disco, a finals dels anys 70, concretament l'any 79, és quan va eixir esta cançó, va precedir altres grans èxits d'este grup. En l'actualitat, Kathy i Davis segueixen dedicant-se a la música. Johnny va morir en 2017 i Kim està més centrada en la seva faceta espiritual com a pastora ordenada, ordained minister, difundint un missatge religiós a través de la música gospel també i participant en campanyes de solidaritat global.
0: Fixa com canvia la vida.

0: Hi ha cançons d'esta època que sempre destaque quan les escolte ara en 2026, la qualitat de la producció.
1: Sí, perquè no, podia, és, que... és com si poguera estar feta de fa 4 dies.
0: Jo crec que eixe so no el trobes ara.
1: No
0: estic menyspreant a la gent que treballa ara. És que és molt complicat. És molt complicat de trobar i de fer un so paregut o igual al que feien els, al principi dels 80, a finals dels 70, no?
1: Efectivament.
0: Este és brutal.
1: A més, és que Neil Rogers i Bernard Edwards, com dèiem, van fundar el grup Chic també, ells formaven part d'ell, i era un so molt paregut, i és que este tipus de música disco de finals dels 70, principis dels 80, no deixa d'inferent a ningú.
0: Estem d'acord. Continuem.
1: Continuem per una altra saga musical, perquè anem a centrar-se en Mocedades.
0: Home,
1: ni més ni menys.
0: Clar, família.
1: Família.
0: Família.
1: No són. Efectivament. Un grup fundat en Bilbao a finals dels anys 60, bàsicament per la família Uranga.
0: Sí.
1: Dels sis components del grup, que estava format en els anys 80, sobretot per sis components, tres, com tot el món sap, eren germans, Amaya, Izaskun i Roberto Uranga.
0: Sí.
1: Estíbaliz era també germana d'ells i també va formar part amb Sergio del grup fins a l'any 1972.

Encara quedava un germà per incorporar al grup, Iñaki Uranga, que es va formar part d'ell en els 90 per a substituir a Javier Garay. I de la vastíssima carrera i enorme col·lecció de cançons que el grup va gravar, avui estem escoltant este La Música, de l'any 1983, que forma part del 14è disc del grup amb el mateix títol.

0: recorde que era xicotet, bueno, era un xiquet, i en ma casa agradava molt esta música, sí. Este tipus de música, mocedades, tot el que era espanyol i tal. I sempre tinc una frase que jo escoltava de la meva família, que sempre diuen el mateix: no, és que Amaya tiene una voz. Només deien això. Dona igual, la resta dona igual, però és que Amaya tiene una voz. I a mi se m'ha quedat clavat.
1: Era la veu cantant del grup.
0: I cada vegada que veiem la tele, no, és que Amaya tiene una voz. Clar, com si jo sabia.
2: Esta noche es especial.
1: Esta cançó també se va escoltar molt, i també cal recordar que Amaya va iniciar una carrera en solitari, després també, i bé, va ser substituïda per una altra cantant. O sea que Mocedades, després va aparèixer el Consorcio, bueno, primer amb uns components, després amb altres.
0: El spin-off de Mocedades és el Consorcio.
1: Exacte, o sea que ahí ha volgut molt.
0: Doncs ja tenim dos cançons de famílies. I on anem ara?
1: Ah, per una tercera família, se n'anem fora d'Espanya i anem a escoltar els Jacksons amb el tema Can You Feel It?

amb este bon so, anem a dir que els Jacksons van ser fundats pel pare d'ells, Joseph Jackson, en els anys 60. En primer lloc, anomenant-se Jackson 5, amb Michael, Tito, Jackie, Marlon i Jermaine Jackson, del 64 al 75. A partir d'ahir ja van ser els Jacksons fins a l'actualitat. Jermaine va ser substituït per Randy Jackson, encara que en el 83 es tornaria a reintegrar Jermaine al grup. I amb tot este ball de reintegraments i d'incorporacions, van editar 10 àlbums d'estudi, siguent els Jackson 5, i 6 més, siguent els Jacksons. Després de la mort de Michael i Tito en 2009 i 2024, respectivament, el grup es manté com a llegat familiar, actuant en festivals i events puntuals. I esta cançó, Can You Feel It, la trobem en el disc Triumph de l'any 81.

0: que m'agrada molt.
1: A mi també.
0: És que m'agrada molt aquesta
1: cançó. Jo crec que és la cançó que més m'agrada d'ells, també.
2: Jo crec que també, sí, perquè té mític és... Però esta és un temacle.
1: I esta cançó, part d'ella, va ser sintonia del programa Aplauso en una etapa també del programa, eh?
2: Ui, mira, sí. Record desbloquejat.

0: tanta pena,
1: tiene que llevarlo,
0: tiene que llevarlo, pero hemos de continuar.
1: Lo que queda también
0: sí, terrao, pero va. A una anemara.
1: La anemara a una familia ben nombrosa, la Kelly Family.
0: Ostras.
1: Amb una cançó que es titula Fell in Love with an Alien, em vaig enamorar d'un alien. The Kelly Family és un grup musical molt, molt particular, únic en el seu estil de vida i la seva composició. Un grup de germans van arribar a ser nou en l'escenari, liderats pel seu pare Dan Kelly. Vivien de forma nòmada en un autobús de dos pisos i en un barco anomenat Sin O'Kelly. I es caracteritzava la imatge d'ells, de tots ells, per la seva roba d'estil folclòric, que els donava un aire bohemi i naturalista, i a més portaven tots el cabell molt, molt llarg. Van passar de ser músics de carrer, això sí, a omplir estadis. Fell in Love with an Angel és una balada pop amb tocs folk molt melòdica, que quan l'escoltes, la veritat, t'agarren ganes de investigar més en la música.
0: Ah, sí?
1: Vamos, jo crec que sí, per això ho dic.
0: Sí.
1: A més dels cors de tots ells, la cançó és interpretada per Paddy i la seva germana Maite Kelly.

0: saps què passa? Que passa en molts grups, imagina, que quan tenen el seu moment, o tu estàs visquent aquesta època i és el seu moment,
1: sí.
0: Després, quan passen els anys i no coneixes més d'ells, ho esborres, també. A mi, jo no tenia fora del meu radar totalment Kelly Family,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: fora.
1: Sí.
0: I quan he vist la llista, ostres, de Kelly Family, és de veres, tio.
1: Doncs jo aconsello d'este grup, quan arribi a Nadal,
0: sí,
1: la gent que li agrada escoltar la música nadalenca, que busque una cançó d'ells amb molta garra, que es diu All I Want Is... Oh, One More Happy Christmas.
0: Wow.
1: Una cançó, vamos, que... Uf,
0: sí, sí, que...
1: T'eleva, t'eleva, però a més molt animada, eh?
0: Sí, senyor.
1: I així ara arriba el moment Estadi, d'Estadi,
0: sí,
1: preciós, amb tots els cors també. L'escoltarem un poquet.
0: Vinga. Si et pareix.

0: Sí, a més un so molt de meitat dels 90, per ahí, no?
1: Sí, actualment segueixen com a grup, sí, però sols amb 5 o 6 germans fixes i els demés com a artistes independents.
0: Doncs, The Carey Family, però hem d'acabar.
1: Hem d'acabar i ara acabem amb una família valenciana.
0: Molt bé.
1: D'ací, de la terra.
0: Sí, senyor.
1: L'han deixat per al final, per a quedar-se amb eixe sabor. Anem a quedar-se amb Carraixet, que és un grup fundat en l'any 72, com tots saben, en Tavernes Blanques, per Lleonard Giner i Rafa Arnal.
0: Sí,
1: era un dels pilars de la nova cançó valenciana i estava format per ell, per Lleonard Giner,
0: sí,
1: i les seues filles, Mari, Eva, Míriam i Vanessa. Van ser pioners en cantar en valencià en els anys 70, la cosa que es va suposar també una persecució política,
0: clar,
1: i inclús un intent d'atemptat en el seu cotxe en l'any 79.
0: Fixa't,
1: en 2022 van celebrar els seus 50 anys de trajectòria amb un concert en el Teatre Principal de València i amb el llançament d'un disc titulat Carraixet 50 anys.
0: Mari Giner,
1: sí,
0: que és, era la veu de Son Goku en Bola de Drac.
1: Sí, jo sé que és actriu de doblatge també,
0: sí, sí, sí,
1: però exactament esta cosa,
0: sí,
1: en particular,
0: sí,
1: que has dit tu, no.
0: Sí, sí.
1: Fixa't. Ai, se la reconeix també així.
0: I sí, tant! Doncs amb ells se n'anem. Jesús, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
0: Tornarà Jesús, tranquils, perquè tornarà el proper dilluns, eh? Gràcies.
1: A tu, adéu.
0: I nosaltres se n'anem també, perquè arribem a l'hora 14, i després la informació de proximitat a l'hora 14, Baida al Baida, amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I recordeu, el més important de tot:
2: sigueu bones persones.
0: Adéu, fins demà.

0: un manifest on denuncien el que consideren un deteriorament progressiu del sistema educatiu públic, amb retallades, falta de recursos i un clima de confrontació que, segons afirmen, està afectant tant al professorat com a les famílies. També alerten d'un procés de privatització encoberta i reclamen unitat i fermesa als sindicats en la negociació de les seues demandes. Una protesta que ha comptat amb la presència de centres de secundària d'Ontinyent, diversos col·legis i instituts d'Albaida, Bocairent, Castelló de Rugat i Aielo de Malferit. És una mobilització que els docents asseguren que comença avui, però sense data clara de finalització. Una vaga que ha començat amb un bon temps. Anem a conèixer si al llarg de la setmana continuarà igual. Lluís Francesc, bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. La setmana que iniciem serà probablement més freda de lo normal la major part de la península, especialment zones de l'oest, centre i sud del territori. S'esperen també precipitacions més abundants en zones del nord i de l'oest, perquè per als nostres interessos, per a ser Ontinyent i a la Vall d'Albaida, bueno, seran valors pròpits de l'època de l'any, tant en temperatura com a precipitació. De moment, este dilluns pugen lleugerament les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada poc nuvolosa, amb vents variables en superfície. Demà esperem ponent, ratxes que bufaran moderades, repuntaran un poc més els valors màxims i els cels veuran incrementada la nuvolositat.
0: En aquests moments la temperatura Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 25. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 23 a Aielo de Malferit i 24 a Castelló de Rugat. Fins a les 2:30. Repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
2: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
3: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
2: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
4: Vosaltres, els que avui esteu ací, al peu del canó, no defalliu, aguanteu. Intentaran comprar-nos, intentaran cansar-nos, intentaran dividir-nos i enfrontar-nos.
0: El professorat dels centres públics d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida han iniciat avui una vaga indefinida en el sector educatiu. La plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent, la plaça Major, ha acollit una concentració convocada per l'Assemblea de Docents de la Comarca, on s'ha llegit un manifest, que acaben d'escoltar, crítica amb la gestió de la Conselleria d'Educació. Carmen Úbeda, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Tomàs.
0: Els docents denuncien retallades, falta de diàleg i una situació que asseguren trasllada als professors la responsabilitat d'un problema estructural del sistema educatiu. També alerten d'un procés de privatització de l'ensenyament públic i reclamen més fermesa en les negociacions sindicals.
5: Durant la concentració, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha demanat a la conselleria que escolte les reivindicacions del sector.
6: Una de les maneres que tenim de mostrar el nostre suport al professorat és estar així, a la comunitat educativa és estar avui així amb ells abans de que marxin a València, i el que esperem és que la conselleria sobretot escolte, que la conselleria s'obriga a negociar i a atendre les demandes que des de la comunitat educativa venen fent-se.
5: També el regidor d'Educació, Ferran Gandia, ha mostrat el suport municipal a la mobilització i a la defensa de l'educació pública.
7: Pensem principalment en donar suport al professorat, com no podia ser d'altra manera, no? L'educació pública és un servei bàsic i essencial i necessari en aquesta societat i nosaltres, com a polítics progressistes que es considerem, tenim que recolzar això perquè l'educació pública ha de continuar i amb més força, si cal.
5: L'Assemblea de Docents de la Comarca ha anunciat que les protestes continuaran durant tota la setmana amb noves accions reivindicatives tant a la comarca com a València. Entre altres iniciatives hi haurà piquets informatius, tancaments i mobilitzacions itinerants pels pobles de la Vall d'Albaida. Vanessa Escrivà és una de les membres de l'Assemblea.
8: Avui anirem a València, però demà, de bon dematí, començarem amb els piquets informatius. Després anirem pel poble explicant per què anem a la vaga, fent pedagogia, que és el que sabem fer. I per la vesprada ens tancarem a l'IES Estació. Farem una jornada educativa on de nou ens reunirem per tirar endavant la resta de mobilitzacions. Dimecres farem un passeig per les comarques, perquè també cal arribar a Agullent, a Aielo, a l'Olleria. Estarem en tots els pobles de la comarca. I divendres se n'anirem de nou a València.
0: Una jornada de vaga que ha tingut un seguiment destacat en alguns centres educatius.
5: Des del Col·legi Vicent Gironès asseguren que pràcticament tota la plantilla s'ha sumat a l'aturada. Bane, mestra d'aquest centre,

0: Entonces, a Ràdio Ontinyent.
1: 100% de vaga, orgullosa del claustre que tinc, de los lluitadors i lluitadores que són tots i totes, i així estem pensant en ells, en els serveis mínims que hem tingut que sortejar perquè la totalitat del claustre volia estar així, i com bé sabeu, la normativa ens marca que ha d'haver un serveis mínim.
0: Els participants en la protesta destaquen també el nivell d'implicació del professorat i consideren que la mobilització marca un abans i un després en el conflicte educatiu. Fran Moya és mestre del col·legi Carmelo Ripoll.
2: Bueno, pues yo desde que estoy trabajando, yo creo que esta movilización no la había visto mai. Yo creo que s'ha arribat a un punt de no retorn i en el que la gent està molt conscienciada i que, bueno, el nivell de degradació al que s'ha arribat ha fet que tota la comunitat educativa, especialment el sector de professors, mestres, doncs estiga ja mobilitzada i conscienciada.
3: Una concentració a la que s'han sumat instituts públics de secundària d'Ontinyent, diversos col·legis i també centres educatius de municipis com Albaida, Bocairent, Castelló de Rugat i Aielo de Malferit.
0: Pel que fa a les famílies, algunes han volgut mostrar el seu suport al professorat, encara que també reconeixen els dubtes que genera la convocatòria de vaga entre pares i mares. Iván Ferrero, és membre de l'AFA del Col·legi Martínez Valls.
4: Jo, en el meu cas, sí que s'he portat perquè he pensat que seria el millor per recolzar la vaga. És cert que hem rebut tot tipus de PDFs, no? Tant dient que les portaven com a que no, per diferents fonts, no parlo del centre, però no sé, si penses amb la lògica, tampoc acaba de saber què és millor. Jo en aquest cas he decidit portar-los.
3: Més notícies. Ontinyent ha obert el període de votació d'Ontinyent Participa 2026, el procés de participació ciutadana perquè veïns i veïnes puguen triar les propostes que consideren més importants per al futur de la ciutat.
0: La ciutadania podrà votar fins a 5 propostes fins al 24 de maig a través del web municipal.
3: I abans d'agafar aire, us contem que el Ministeri de Transports modificarà la senyalització d'accés a Ontinyent des de la 7 per evitar el pas de vehicles pesats pel camí Reial de Gandia.
0: La mesura arriba després de la petició feta per l'Ajuntament d'Ontinyent i comportarà la retirada de la senyalització del polígon El Pla des de l'eixida 417 a l'autovia. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
5: Millorar el que és la seguretat dels propis vehicles i dels vianants que puguen anar a les casetes que hi ha al voltant i així evitar que tots els vehicles pesats passaren pel camí Reial de Gandia.
3: I en un minut parlem de nou de Newcastle. Són les 2:26.

Hola, què tal? En uns minuts donem inici a SER Deportiva, la seva ràdio on tenyenta, sí, a la SER en aquesta jornada de dilluns. Iniciem setmana, una setmana on toca ja començar a fer valoracions. S'ha acabat la tercera federació i la Lliga Comunitat. El titular és que la Geneta s'ha salvat, encara que l'efecte d'arrossegament pot donar un esglai al conjunt del Regit i que l'Ontinyent 1931 ha finalitzat la temporada amb derrota. Bueno, el Benigànim s'ha salvat. Gran notícia, també ho comentarem al llarg de la setmana. Però bueno, avui toca contar-vos un poquet que ha estat el més destacat d'este cap de setmana. Parlarem de l'Ontinyent femení, parlarem de la legendària, parlarem d'eixa agenda extraordinària que tenim ja per als pròxims dies, entre altres qüestions. Avui es passaran pels micròfons de la SER Roberto Bas, entrenador de l'Ontinyent 1931. Començarem a fer balanç de la temporada i també parlarem amb el director esportiu de la Geneta, amb Jesús Soler. Com estaran les coses per a Geneta? Ja veurem. Ho escolten una estona. Fins ara. En la cadena SER.

0: Gran Canaria y Burgos. Quedan 4 jornadas para la final de la fase regular.
1: Gracias, Xavi. En fútbol sala, el Palma Futsal se quedó sin la cuarta Champions, y en tenis en Roma, que contamos, Miguel Ángel Zubiarraín. Buenas tardes.
2: Hola, Sonia. Buenas tardes. De momento, en la jornada de hoy, victoria para el andaluce ante Belucci en 2-0, jugando un buen partido, y derrota de Davidovich ante Rublev. Ayer ganó Jodar un partido muy interesante porque ganó 6-1 el primero, perdió el segundo, y en el tercero, perdiendo 3-1, le dio la vuelta para ganar 6-3. Hoy jugará también Pablo Llamas por la tarde, pero será media tarde.
1: Gracias, Tubi. Sin salir de Italia, el Giro, que hoy descansa Borja Cuadrado.
3: Buenas tardes, Sonia. Tomás Silva, el primer ciclista uruguayo en ganar una etapa en una gran vuelta y evidentemente en vestirse con la malla rosa del Giro después de las 3 etapas en Bulgaria. Es líder en la clasificación general, donde Enric Mas es noveno a 10 segundos, el mejor español, muy bien situado después de todos los abandonos que se han producido. Mañana vuelve la carrera ya en Italia, Catanzaro-Cosenza, 138 kilómetros.
1: Gracias, Borja. Si llegamos a las 3 y 20, hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros noticias más cercanas.
4: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: Molt bona vesprada a tots i totes, benvinguts i benvingudes a Ser Deportivos, així a Radio Ontinyent, així a la Ser, en aquesta jornada de dilluns. Avui és 11 de maig. Ja ha finalitzat la Tercera Federació i la Lliga Comunitat. Tercera Federació, l'Ontinyent 1961 va caure davant el Llevant. Bé, s'acomiada de la temporada en la posició número 8 de la classificació. La geneta dependrà de l'efecte arrossegament per a continuar de categoria, sí. Com escolten, molta cura amb això, ho explicarem després. També és un dia en el que toca parlar de la Lliga Comunitat, l'Olleria s'acomiada amb derrota, de nou, cuer, i el Benigànim s'ha salvat. Sí, com escolten, van empatar a Carcaixent. A un punt s'han quedat del faroler roig de la classificació. Ha estat un bon cap de setmana, per a alguns i per a altres no. Comencem, Ser Deportivos, així a la Ser. I ho fem com sempre, contant-los què és notícia a la nostra comarca. L'Ontinyent 1931 acaba la temporada 25-26 amb una derrota ajustada al Clariano davant l'Atlètic Llevant en un partit molt igualat i amb poc moviment ofensiu per part dels dos equips. El duel es va decidir pràcticament en una sola acció, una jugada pilota parada del filial granota que ha acabat en gol i ha estat suficient per marcar la diferència en el partit del dissabte 6:30 al Clariano. Els locals han fet un pas avant després del descans, intentant guanyar presència en camp contrari buscant l'empat, però els ha faltat claredat en els últims metres per poder crear ocasions realment perilloses. Amb este resultat, l'Ontinyent encaixa la cinquena derrota consecutiva a casa. Al final del partit, els jugadors es van acostar a la grada per agrair el suport de l'afició en una jornada que també podria haver sigut l'última per a alguns d'ells amb la samarreta blanquinegra. Escolten les declaracions de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Roberto Bas, després d'aquest enfrontament davant el Llevambe.
6: Jo estic molt orgullós de l'equip, és la veritat. Porto moltes setmanes dient que estem pagant la factura de tot un any. Això no és una qüestió que ha aparegut i desaparegut, i que l'equip antes era el millor de la categoria o dels millors de la categoria i ara és dels pitjors. No? Crec que durant, des que van començar, per allà pel 25 de juliol, fins avui han passat moltíssimes coses i el desgast ens ha passat factura. En estes que volen al final, un equip com l'Atleti Llevant, classificat en tercer lloc, tenia una marxa, dos marxes més, nosaltres efectius lesionats, molt de temps, sancionats, gent en molts quilòmetres ja recorreguts i tot això al final pues, és el preu que hem tingut de passar este final, però jo no dic que la temporada segur Rodin ha sigut una bona temporada. Pues jo li ficaria un 7 a la temporada per tot el que hem passat, a part de que ja no sols els temes esportius, no? Altres aspectes del club que ens ha demanat a la parcel·la esportiva i que hem complit, i jo pues, la valoració global de tot li posa un 7.
5: Bueno, ara el que queda ja no han escoltat és tancar el curs i posar ja les bases del projecte de la pròxima temporada. Anem a escoltar també des del vestuari quina és la sensació que ha deixat esta temporada 25-26 i també, com no, aquest partit del passat dissabte davant del filial Granota, escoltant també les paraules postpartit de Juanan Casanova, que va portar també el braçalet de capità en el partit disputat el passat cap de setmana. Escolten.
7: Bueno, jo crec que s'han de quedar que s'ha aconseguit l'objectiu que volia el club. Sí que de veres que va arribar un moment que tots ens vam il·lusionar molt en la possibilitat del play-off, però bueno, jo crec que no ens ha donat per arribar ahir, i de gent conforme va començar tot s'han de quedar en això, no? Que el equip va reaccionar en el moment més delicat, quan més ho necessitàvem, i bueno, després sí que és una pena que no, que tots volíem fer

0: playoff i no puc ser.
1: Bueno, us avance ja que anem a parlar amb Roberto Bas, amb l'entrenador de l'Ontinyent 1931, per a contar-vos com estan les coses a hores d'ara. Li preguntarem moltes coses, moltes coses. Bueno, per part de la Geneta, victòria 0-1 a casa del campió, minut 70 va clavar gol a Yoce. Bueno, hem acabat en eixa posició que no hauria de ser el descens, però clar està que les coses estan complicades. El Castelló ve va perdre davant del Logroñés el partit d'anada del play-out i, clar, toca jugar a les Gaunes. El Castelló ve tindria que guanyar ixe partit per més d'un gol per a certificar ixe salvació, que faria que la Geneta també salvarà, si no, a esperar un mes i mig fins a que finalitzen els play-offs d'ascens a la segona federació. És a dir, que l'efecte arrossegament està molt, molt calent. Molt, molt calent. Per altra banda, el Benigànim va complir l'objectiu, salvació garantida, demà ho parlarem en els nostres deportius, i també va garantir la seva salvació el Deportivo Ontinyent. Enhorabona a l'equip de Rafa Cebrián. I per altra banda, el Llutxent va empatar a un a casa de Racing Algemesí. Massanassa i Dénia van punxar i això fa que l'equip de Roberto Carlos estiga empatat a punts amb el Massanassa, segon classificat, equip que ocupa l'únic lloc de promoció d'ascens. Cuidao, cuidao amb el Llutxent. Dos jornades queden, El Bocairent va empatar, però el d'Alcoyano B va punxar. Ara després us contem com estan les coses en eixe sentit. Per altra banda, també vull destacar que l'Eset Ontinyent femení va perdre de 8 en la seva visita al Villarreal. Va guanyar a casa de 5 i això significa que l'equip dirigit per Ton Amador s'acomiada de la categoria i s'acomiada dels quarts de final i d'ixe camí final fins a la promoció d'ascens. Van caure en quarts de final, una verta de la llàstima, la veritat. Bueno, contar-los que este cap de setmana ja tenim el torneig OCB in Ciutat d'Ontinyent, el pròxim 17 de maig, us contarem més cosetes. També el dia 14 comença el campionat d'Espanya de frontenis escolar a Ontinyent. I també volem destacar una altra qüestió, també de l'àmbit poliesportiu. Ho comentarem al llarg de setmana. I és que aquest cap de setmana el Club Trial Ontinyent ha estat en Àguiles, campionat d'Espanya. L'equip femení va quedar tercer en relleus. També va fer un carreró en la Copa de la Reina. En el campionat d'Espanya per equips, l'equip masculí va acabar en la posició número 14 en la categoria Elite de Trigaló. També els donem l'enhorabona a aquest equip i també a aquest club. I amb això, i amb aquests resultats, i amb aquestes qüestions a destacar de tot el que ha estat el cap de setmana, a banda de la legendària, que per cert va ser brutal, tenen tota la recuperació i tot el seguiment de la cursa a les nostres xarxes socials, ens anem a parlar ara ja de com han quedat les classificacions en totes les categories. Bueno, en la tercera federació el Soneja va guanyar 5-2 al Jove Espanyol de Sant Vicent, Utiel 1, Baidusso 0, Buñol 1, Alcira 0, Crevillente Deportivo 2, Roda 0, La Nucía 3, Recambios Colón Catarroja 0, Villarreal C 2, Atlético Club Torrellano 0, derrota per la mínima de l'Ontinyent davant el Llevant B 0-1, la Geneta va guanyar 0-1 a casa del Castellonense, Atlético Saguntino va golejar 3-0 a l'Hércules B. Campió el Castellonense, 67 punts, segona posició per l'Atlético Saguntino ja en playoff, 66 punts, Llevant B tercera posició, quarta per a la Nucía, cinquena, quarta per al Villarreal C, cinquena per a la Nucía, i ja fora dels jocs de promoció d'ascens tenim el Buñol, a la Vall d'Uixó i posteriorment a l'Ontinyent 1931, vuitena posició per a l'equip de Roberto Bas. El descens baixaran a Lliga Comunitat, Utiel, Alcira i Recambios Colón Catarroja, a l'espera de l'efecte arrossegament pel que fa a la Geneta. I per altra banda, ens anem ja a la Lliga Comunitat Grup Sud. Independiente Alicante 4, Redoban 2, Torrevieja 3, Rayo Vallecano 0, Tader 3, Novelda Unión Cable World 1, Alberic Utemar 2, Lolleria 1, Benidorm 2, Calp 1, el Dense B 1, Olímpic 0, Carcaixent 0, Benigànim 0 i Mutxamel 0, Xàbia 2. El Dense B és campió de Lliga i serà rival d'Ontinyent. Esperem quedar Geneta la pròxima temporada. En playoff, tant Benidorm com Torrevieja. Els nostres equips, el Benigànim ha quedat en la posició número 13, es salva per un punt i descendeixen Carcaixent, Mutxamel i com a cuer l'Olleria, com bé saben. Per altra banda, en la primera valenciana, grup tercer, el Racing del Gemesí va empatar a un frontal Llutxent, el Deportivo Ontinyent va guanyar 2-0 a la Font d'en Carròs i per altra banda, pel que fa als equips que interessen en relació a la lluita del Llutxent per la promoció, El Torrent-Belli va guanyar 4-1 al Massanassa, el Pego 3-0 al Dénia i el Gandia va guanyar 4-1 a l'Enguera. El Gandia és líder, 63 punts, segona posició per al Massanassa amb 57, els mateixos punts que té el Llutxent, per darrere està el Dénia amb 54. És a dir, empatats a punts, el Llutxent també el Massanassa. Queden dues jornades. Per cert, el Gandia podria cantar l'Aliró este pròxim cap de setmana. El Deportiu Ontinyent en posició número 10, 37 punts. Això significa ja la permanència matemàtica per a l'equip de la Puríssima. Enhorabona. Per altra banda, en la segona valenciana, l'Agullent va empatar a dos front a l'Agna, un Agullent que ja és equip de tercera valenciana. Cuer, 13 punts, i quedarà com a cuer de la classificació. I en la tercera valenciana, Atlètic Muro 4, Beniarrés 1, Atzeneta B 2, Llosa B 2, Aielo 2, Albaidense 4, Alcoyano B 0, Esides Escaramanxel 2, Montaverner 0, Navarrés 2, Bocairent 0, Castelló de l'Eger 0, Vallada 6, Pola Llarga 4, i queda un partit per disputar este dimecres, Muro B, Canals, Promeses. El Bocairent, que continua com a líder, 67 punts, i ha avantatjat en un punt més en la classificació a l'Alcoyano B, 65 punts té l'equip Alcoyà. El Castelló de les Gerres, posició número 3, a 3 puntets de l'Alcoyano B. Cuidau amb això, eh? Molta cura. Està a res el Castelló de les Gerres d'eixa promoció. Es diu Escaramanxel, quart, 60 punts, quinta posició per a l'Albaidense, 55, sisena per a l'Atzeneta, amb 48, setena per al Montavenera, amb 42, i novena per a l'Aielo, amb 40. Queden també dues jornades per a que finalitzi aquesta competició. Per altra banda, el Deportiu Ontinyent femení va guanyar 0-7 a l'Espa Alicante, ja és campió de lliga, ja són campiones de lliga i continuen invictes. I en la lliga, en la primera valenciana juvenil, l'Ontinyent 1931 va guanyar 2-0 al Llosa i el Benigànim 0-2 al Canals Promeses. Destaquem també per altra banda que en el món del futbol sala, l'Olleria la Vall d'Albaida va guanyar 4-3 i ocupa la setena posició, ja salvat en aquesta categoria.

0: I després de fer aquest repàs als resultats i les classificacions que ens ha deixat esta jornada de competició als equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, després de comentar-vos un poquet què ha parat en la tercera i en la Lliga Comunitat, lligues que ja han finalitzat la seva temporada, i les altres categories, com bé sabem, dos, tres partits són les que queden en el calendari de la resta d'equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I com sempre fem cada dilluns, ens entrem en eixa tercera federació, en eixa grup 6, hem finalitzat la temporada i, com bé escoltaren anteriorment, ens centrem en l'Ontinyent 1931, que va finalitzar la seva competició perdent a casa davant el Llevant-B, un Llevant-B que necessitava aquesta victòria, si aconseguia, per a tractar d'aconseguir aquesta segona posició, encara que no va ser possible finalment després d'aquesta victòria del Vila-Real C. Bueno, l'Ontinyent 1931 ha finalitzat la temporada en la posició número 8, de 64 partits jugats, 13 victòries, 9 empats, 12 derrotes, 32 gols a favor, 30 en contra i 48 punts en el seu haver. Bueno, ja n'ha escoltat el míster anteriorment. La nota de la temporada és un 7 i, sincerament, tot ha estat marcat, per desgràcia, per aquesta recta final de temporada, on no hem aconseguit tindre aquestes sensacions tan positives que veníem arrossegant a meitat de temporada abans d'esta recta final de la mateixa. Anem a conèixer com estan les coses a hores d'ara, dos dies després de tancar la temporada, saludant ja el míster de l'Ontinyent 1931, a Roberto Bas. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs. Molt bona vesprada.
0: Com estàs? Setmana rara, suposa.
1: Bueno, sí, pues en ganes, per la necessitat ja de descansar. Pensa que portem des del 25 de juliol quasi 200 sessions d'entrenament, 34 partits, i bueno, al final, pues, per desgràcia, el final no ha sigut el que volguérem o el que podíem, i no hem aconseguit, i jo crec que aquesta sensació tan roïn, diguem-ho clar, doncs ens ha marcat un poquet, no? Però bueno, al final, com t'acabo d'escoltar, jo faig una valoració de tot el que és la temporada, de tots els aconteciments, de tots els aspectes que ens demanava el club allà al començament de la temporada, i que, bueno, sí, ens reafirmen en eixe set en la temporada, que bueno, que crec que hem complit els principals objectius, i ojalà haguem pogut fer alguna cosa més, però bueno, no ha sigut possible.
0: Míster, abans de començar a fer un poquet de balanç, un xicot de balanç de tot el que ha sigut la temporada, volia preguntar-te per aquest partit del dissabte davant el Llevant-B, un partit marcat per la tònica que veníem arrossegant, no?, al llarg d'aquests últims partits i enfrontaments.
1: A veure, el Llevant tenia un ritme més que nosaltres i ho sabíem. Entonces, pues bueno, vam tractar de mantindre una estructura en un bloc mig, esperant d'aquells, pues, regalar los 30 metres per a que ells pogueren ser dominadors i protagonistes, i a partir d'ahí nosaltres pues fer-se forts, no? La primera part, pues bueno, va estar marcada per eixe gol que ells van materialitzar a baló parat, un detall, un despiste de nou. I bueno, que al final nosaltres estava siguent de l'encontre tal i com nosaltres volíem, no? En situacions que poguérem recuperar el valor dins del bloc i buscar transicions ràpides, però que no va ser possible. Al descans, pues, vam tindre que avançar eixe bloc i tirant a la gent de davant, pues, més prop del rival, sabent que ells, bueno, dins del nostre bloc, anaven a trobar espais, a transitar-nos, i que ells anaven a ser verticals i que, bueno, és que podíem encaixar un altre gol. De fet, van tindre dues situacions dins d'àrea que, bueno, que va ser un milagre que no marcaren. A partir dels canvis, pues, ells ja no tenien un ritme més, en tenien dos. Jo crec que l'equip va competir en les armes que teníem, i bueno, al final, pues, una derrota de nou, no van poder despedir la temporada com volíem, que era, pues, netejant un poc la imatge i anar sent una bona sensació, però bueno, jo al final, igualment, igual que es vaig dir als jugadors, pues, estic molt satisfet del treball, perquè jo porto ja temps dient que l'equip, durant les sessions d'entrenament de tot l'any, ha tingut moltíssima intensitat. Al volta de les set temporades, la que més intensitat han presentat durant les sessions ha sigut enguany. Per això pense que l'objectiu el van complir tan prompte.
0: Mister, ja sentant-nos un poquet en el balanç, sabem que encara es pronta, han passat dos dies des d'aquest últim partit de temporada en aquesta 25-26, però clar, et pregunto per aquest número que ens has inventat, aquest 7, què és el que ens ha passat per a no aconseguir aquesta perfecció? On ho aixecaries, per dir-ho d'una forma, aquest verb aixecar?
1: Bueno, ho vaig comentar la setmana passada ja en antena, l'equip ha arribat esgotat, ha arribat en molta acumulació de minuts per part de molts jugadors. A conseqüència d'això, pues, les lesions totes les setmanes, un, dos, quasi sempre dos sancionats, i les targetes no venen perquè sí, no? Les targetes pues, solen arribar pues, perquè arriba tard a les accions, perquè el falta un metro a l'hora de competir, aquest metro que sempre hem buscat durant tota la temporada, que abans sí que arribàvem i el teníem i ara no. I bueno, pense que aquest desgast pues, de cara a final de temporada pues, ens ha passat factura. És com dir que tot el treball que s'ha fet durant l'any ha tingut un preu, i el preu ha sigut pues, arribar com hem arribat a l'últim tram final de competició, que al final és on es decideixen les coses, i nosaltres per sort pues, bueno, el primer objectiu ja el teníem complit, però no ha sigut possible alcançar l'altre.
0: Eixa recta final de la qual crec que tots i totes per desgràcia ens centrem, a la gent sempre li ve al cap l'horroí, és més normal del món, per dir-ho d'una forma, encara que hi ha que analitzar tota la temporada en global. Eixa recta final, volia preguntar-te un poquet per lo que és, si ha sigut per el desgast físic, perquè el planter se'ns ha quedat curt. Tu què penses, mister?
1: No, jo penso que sobretot han sigut les lesions. O sea, puc nombrar-te el que em ve al cap. David Micó, que ha complit una temporada excepcional, va estar 6 setmanes de baixa, i el primer partit el vam tindre que clavar directament d'inici, completant tots els minuts, perquè no teníem efectius. Alberto Soro, Alberto Oca, dos futbolistes que han sigut molt importants per a nosaltres durant la temporada, pues bueno, al final són lesions per estrès, perquè són apoyos, i això ha produït pues, en el cas d'Alberto Oca tenia un lligament afectat en el turmell, Alberto Soro a la part de la tíbia, i bueno, el mateix Andreu Serrano, a la jornada 3 es va lesionar el turmell, i bueno, ell com a jugador de coratge pues, va intentar anar cobrint partits, però ell sabia que no estava bé, hasta que va tindre que parar, i ha sigut pues, bueno, arrencar, parar quan tenia dolor, dosificar-se durant les sessions perquè volia encara participar, però al final és impossible, no estar al 100%, i es nota. El mateix Fluixà ha patit també lesions musculars durant la temporada. Tot això són pues, efectius que tu vas perdent, i que al final els altres tenen que compensar aquests minuts. No pots dosificar de la millor manera que uno vulguera, no? Pense que això pues, ha sigut un factor determinant a l'hora d'este últim tram de la temporada.
0: Entrenador, ara bé, per la teua part, parlàvem sobretot abans de que començarà aquesta recta final, sobretot abans d'aquest partit davant el Crevillente Deportivo, d'aquest somni que parlava tothom, que és el de la promoció d'ascens, algo que no s'ha pogut aconseguir, però en aquest cas es complirà aquest objectiu que s'havia marcat al principi de temporada, és que quan abans es salvarem, millor que millor. Decebut en aquest sentit, o creus que ha sigut aquesta espineta que ens ha quedat al llarg de la temporada, o igualment l'entrenador fa aquesta valoració positiva de tot?
1: Sí, jo la tinc que fer igualment positiva, perquè jo he vist l'esforç i el treball i el compromís dels jugadors. I tornant a lo d'abans, és que jo penso que si haguérem tingut tots els efectius, l'últim tram de la temporada l'haguérem competit d'una forma distinta. O sea, i al final ens hem de quedar en això. Jo entenc a la gent, no? Perquè al final pues, és una desil·lusió, és una decepció, no? El border que ho teníem en la mà, que depeníem de nosaltres, que teníem 5 partits a casa i 3 com a visitant, i que podíem fer-ho, i la sensació que s'ha quedat és eixa. Però, d'alguna manera, aquestes sensacions o aquests resultats venen provocats per uns motius, no sols és la sensació. I nosaltres vivim el dia a dia amb ells i sabem pues que el mateix Lluís Felipe la setmana passada no va poder complir els entrenaments perquè va estar mal d'angines i va estar en febre, i fins a última hora no vam decidir si podia participar o no i es va alçar en calentura. Totes aquestes coses són les que nosaltres sabem. Jo, qui ha passat una mala setmana per qualsevol història personal. Tot això és la informació que nosaltres tenim. I jo puc tindre la mateixa decepció, la mateixa desil·lusió, més que decepció, desil·lusió, no? Perquè pensàvem tots que anàvem a complir aquest segon objectiu, però al final han hagut uns motius que ens han condicionat i el que hi ha que fer és afrontar la realitat i ja està, i saber que s'ha fet el que s'ha pogut i que no hem pogut fer més.
0: I personalment, Roberto, juntament al teu cos tècnic, satisfet en la temporada que s'ha realitzat?
1: Sí, però en refirme el mateix, en aquest sabor agredolç que ens hem quedat tots, perquè ja el dic, hasta des del cos tècnic pues, tenim preparat una mini planificació en el cas de poder complir l'objectiu de clavar-se en els llocs de privilegi, i ho teníem tot planificat, tot estructurat, i pues, bueno, al final pues, no ho hem pogut ficar en pràctica.
0: Entrenador, quant toca sentar-se juntament amb la Junta Directiva i valorar la temporada?
1: Bueno, esta primera setmaneta jo crec que encara no, perquè acabes d'acabar ara, el que menys ganes tens ara és de sentar-te a parlar, però en res, la setmana que ve ens activem, fem una valoració conjunta entre tots i a partir d'ahir, pues, període de reflexió, tant per un costat com per altre, i ja està, i prendre una decisió, el que fem tots els anys.
0: Aquest període de reflexió, estarà obert a fer aquest període de reflexió o no?
1: Com? Perdona?
0: Si estàs obert a fer aquest període de reflexió en el sentit...
1: Claro, esta temporada no té per què ser una temporada distinta, ho fem tots els anys des de fa 7 temporades. Lo millor és decidir sempre sentant unes bases i valorant pues un això. Pensa que la temporada passada, que la gent se'n va anar al volto en millor sensació que enguany, es van salvar a falta de 3 jornades. Quedaven 2, la del Castelló ve a casa i la de Soneja. Enguany ha sigut, crec que faltan 10, o sea, en aquest aspecte, pues, escolta, què tenim que dir, no? No hem patit. Hi ha que recordar que l'Utiel va pujar a tercera ref amb nosaltres, allà fa 3 temporades, portaven 2 fent play-off, i enguany, i per desgràcia per a mi, perquè li tenim molt d'apreci a l'Utiel, pues descend de categoria. El mateix Atzeneta, fins a l'última jornada, competint. L'Alzira, que ve de segon rep i cau directament tercera, i ara lliga comunitat. No sé, hi ha que pensar les coses en calma, engelat, i fer una reflexió més objectiva, no sols en quant a la sensació.
0: Mister, enhorabona per tota la temporada, per tot el treball. Ara toca desconnectar aquesta setmana i obrir aquest punt, aquest període de reflexió, com bé esmentaves. Bueno, gràcies per tot aquest apreci, per dir-ho d'una forma, i disponibilitat en tot moment per a xerrar amb aquesta casa, amb Radio Ontinyent Cadena Ser. Ha estat tot un plaer parlar amb tu, i tant de bo, si les coses es donen, no vull avançar-me tampoc en el temps, però tant de bo a veure si l'any que ve també tornem a parlar i obrim una nova temporada junts. Moltes gràcies, Roberto.
1: Pues jo, aprofitant el minutet que em deixes, pues també agrair-te pues el tracte durant tota la temporada, agrair als meus pares, a la meva dona, a la meva família, que al final pues ells també són sofridors, no? Jo menys, perquè ho porto més en l'ADN que dic jo, no? Però sí que són sofridors, igual que agrair a tota l'afició tot el carinyo mostrat, i bueno, els nostres oients, a Rafa, a Lucía, que saps que són incondicionals, així que per a mi ha sigut un plaer de nou representar a tot el club en el primer equip durant tota la temporada.
2: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
3: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
2: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
3: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
4: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.

0: Fem la nostra parada, la nostra segona parada en Ser Deportiu Sontinyent, la Vall d'Albaida, en la Genet, en el Regit. Bueno, contents pel resultat que vam poder traure de l'Almena. Va guanyar el conjunt de Geneta per 0 gols a 1, gol en el minut 70 de Llose. Bueno, sensacions positives, perquè vam sumar de 3 i era necessari, encara que la Xira no va guanyar-hi, com us comentava abans, ja és equip de Lliga Comunitat. Bueno, hem quedat en la posició número 15, a un puntet del Jove Espanyol de Sant Vicent i també a un puntet del Crevillente Deportivo. Ens feia falta un empatet o una derrota del Crevillente Deportivo per a estar tranquils pel que fa al que és i se afecta arrossegament, però a hores d'ara no podem estar tranquils perquè hem acabat d'eixa posició número 15 per davant d'aixòs tres conjunts ja de Lliga Comunitat, tant Utiel com el Cira i Recambios Colón Catarroja. Bueno, el que es queda és esperar el que passe. No n'hi ha més. Esperar el que passe, doncs creuar és dir, esperar que el Castelló B remunte al Logroñés o que l'Alcoyano remunte a la Sanse i que pugui arribar a la final de la promoció d'ascens, o que un dels quatre equips que s'han classificat a la promoció, com són Atlético Saguntino, Llevant B, Villarreal C o la Nucía, pugen de categoria si el Castelló B també descendeix de la mateixa. Lo de fet, arrossegament és un lío. Però bueno, vam fer els deures en una temporada molt, molt atípica en el Regit. Saludem ja al seu director esportiu, a Jesús Soler, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Jesús, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Bueno,
1: sí, estem esperant a veure.
0: Sabor agredós i ser partit davant el Castellonense i ser victòria o contents?
1: Bueno, sí, mos dona... Bueno, ha sigut una llàstima que se vagi a acabar la temporada perquè ara estàvem enxufats, estàvem en una bona dinàmica, cosa que durant tota la temporada no hem estat, però últimament, pues, sí, ha donat algo d'efecte el canvi d'entrenador i ha sigut una llàstima perquè bueno, ha faltat el siguiente, un parell de partits per haver aconseguit quedar en tercera divisió. Ara ja és a expenses de moltes coses i bueno, vam començar a ir ja amb mala sort per el tema del Castelló i després, pues claro, el del Castelló és el que més interessa perquè si el Castelló salva, nosaltres salvem i en la setmana que ve ja tindrien clar. Ara, de totes formes, tens que estar esperant si el Castelló no es classifica, pues tema de promocions i passa pues un mes i mig en tema de planificar temporada que ve, si tercera divisió, si Lliga Comunitat. I bueno, no saps el que has de fer i si són els problemes que n'hi ha, però bueno, content per la victòria perquè la veritat és que van eixir enxufats, un partit molt, molt seriós i tal, i ja t'ho dic, estàvem esperant a veure si el Crevillent pues, empatava o perdia dins de casa i entonces era la salvació, però bueno, no està mal.
0: Mira, Jesús, volia preguntar-te, tu de segur que ho sabràs millor que jo. Ara és d'ara, el tema de l'efecte arrossegament, lo de l'efecte arrastre per a tots i totes, què necessitem? Lo principal i que ja ens faria un favor i que ja faria que vosaltres no descendireu de categoria seria que el Castelló B li guanyara el play-out al Logroñés. Van caure 2-3 en Castelló el passat cap de setmana i este cap de setmana juguen en les Gaunes. Per lo de més, si per exemple perguera el Castelló B, que seria doncs, la pitjor opció per a nosaltres, ¿qué tendría que pasar, Jesús, para que ens salvaren de categoria?
1: Pues uno de los cuatro equipos que fan promoció, vers el Sens, que són, conforme has dit tu, Saguntino, els dos filials, Villarreal i Levante, i després la Nucía, pues uno de los cuatro que muntara.
0: Tan sols seria ja, això, per exemple, si l'Alcoyano muntara?
1: Sí, també. Ese tema no l'has dit tu, l'han comentat, però no tinc ni idea d'ese tema és de si difícil. El Collano muntara, és que això arrastraria, però això seria... No ho sé, també podria ser. En aquest cas no l'ha tingut jo en compte.
0: Però bueno, igualment...
1: També és bona opció que muntara a primera ref. Pues ara, si munta a primera ref, es queda uno més en la categoria. Crec jo que devia de ser aixina.
0: Jo crec també, perquè vaig llegir ahir, informant-me un poquet de l'efecte arrossegament, a veure, l'Alcoyano també ho té complicat perquè va perdre ell contra la Sanse
1: 0-2
0: en el Collau, sí. O sigui que també ho té complicat. Però bueno, ens recomendem a lo del Castelló. Bé, mira, Jesús, és pront, crec jo, per a fer balanç o valoració. Suposo que al llarg d'esta setmana o la que ve sentareu damunt la taula per a començar a fer balanç, perquè preparació a hores d'ara és molt complicat, no saber si tocarà en tercera o en Lliga Comunitat, però la meva primera pregunta és esta. S'han meriscut la Genet acabar en aquesta classificació, en aquesta posició en la classificació?
1: en una lliga de 30 i pico partits estàs on toca. Tu pots perdre un partit per mala sort. Sí, nosaltres, jo sí que puc dir-te de que evidentment, inclús ara últimament estem en 11 o 12 jugadors de la primera plantilla. Estem en dos o tres del segon equip. Però bueno, jo no vaig a queixar-me. Sí, que volen efectivament les lesions, però jo no vaig a dir mai que no mereixem baixar o salvar-se o el que siga. On hem acabat, en 30 i pico partits, és el que toco. Tu pots aprovar un examen, però si suspens els altres... Ja estic dient que ara, últimament, estàvem enxufats, però una lliga regular, una cosa, que jugues una classe, jugues una eliminatòria, un partit, i tens la sort d'aquest partit i guanyes, però durant 30 i pico partits, ahí sí que la classificació és més o menys on es toca.
0: Totalment.
1: A part de les excuses. Jo sóc aixina, cada un té la forma, que si no clavaven gols, pues no clavaven gols, mos clavaven. Però bueno, això és el que has estat durant tota la temporada. Evidentment, jo crec que tres canvis d'entrenador, lesions, tot això influeix, no tens una estabilitat, no tens un seguiment continuo, i aquestes coses pues, evidentment afecten tant a la directiva, al cos tècnic, als jugadors i totes aquestes coses.
0: Jesús, que canvia respecte a passades temporades, perquè sempre pues, hem tingut la imatge de la gent que han jugat tant per la promoció, estan en promoció, ascendint de categoria, però clar està que sorprèn com, no? Ixe canvi de camí, per dir-ho d'una forma, en la categoria. En primer anàlisi, com a primera ullada, on penses que ha pogut estar ixes causes que hagin determinat aquesta situació actual que tenim?
1: Tomàs, continuo dient-te, jo confio en la plantilla que tenim, o sea, si no playoff, va estar allà dalt, el 7, el 6, el 8, la plantilla que n'hi ha, crec que és de sobre. Jo veig les plantilles que n'hi ha per ahí i és que, bueno, però i ja diguem que es comences a entrar una dinàmica, que no guanyes, es claven a última hora un gol i tu no claves i tal, i després estic dient de la inestabilitat que durant tota la temporada, doncs aquestes coses afecten, i molt de nerviosisme, molt la gent, si tens confiança és una cosa, si no tens confiança és una altra, però bueno, continuo dient de que jo en la plantilla esta m'agradaria que es començat ara la Lliga, ara en esta plantilla, bueno, a lo millor retocaves algun mes, però t'ho dic, que jo vaig fer una plantilla va estar ahí dalt. El resultat pitjor de l'Alzeneta en tercera divisió crec que va ser l'any passat, que van quedar 7, però sempre hem estat ahí i en guany també teníem bons jugadors, però al començar amb els davanters que no claven gols, les defenses que... O sigui, un cúmul de tot. Però bueno, si estic dient que ara, per exemple, pues, tens la plantilla, estàs traient bons resultats, guanyant, i en una plantilla ara que estimaran, en 11 o 12 jugadors que n'hi ha, però bueno, ara es tenen més confiança, tenen el que siga, per el tema del míster este que ha vingut, pues té un poc d'experiència, bueno, té experiència o guanyes un partit i canvia moltíssim, però és que tres entrenadors, jo no sóc aixina, però al final has que prendre decisions, que evidentment no vas a tirar a tota la plantilla de jugadors. Fas canvis per bé, i n'hi ha voltes que ixen per bé, i n'hi ha voltes que ixen per més mal de lo que estàs, que és lo que hi ha.
0: Jesús, volia preguntar-te, se us senta allà, o està planificada allà una reunió,
1: no.
0: Cos tècnic, no. Jugadors?
1: No, ara està, normalment ara, pues mira, el divendres fem, normalment quan s'acaba la temporada, fem un sopar de directius en dones i tal, i bueno, esperarem ara, perquè ara encara està escalent. És un problema, pues, que no saps on vas estar l'any que ve, perquè si no es comences a veure i tal, ara pues, et despedirem de la plantilla i encara no és que no pots planificar res, però el tema és que vaig a buscar jugadors per tercera divisió o per la Lliga Comunitat o el que sigui, o els que m'interessen d'un any que es queden... Claro, i passa, si no n'hi ha un milagre del Castelló, és que passa més i mig, és que són 6 partits.
0: Clar.
1: 6 partits són més i mig, és clar, és a meitat de juny o més. Això, a final de juny. que és el mateix que li va passar l'any passat al castellonense, que no sabia si planificar per tercera divisió o per segon B. Perquè van perdre en els penaltis l'últim partit en Burgos. Són coses de que no se sabien de solucionar el equip. Jo l'altre dia estava comentant de que jo crec que lo del play-off esto, pues podien jugar-se a un partit en un camp neutral o lo que siga, però claro, també tens els socios que estan pagant tot l'any i després arriba uno i tens que desplaçar-te i són coses molt difícils. I ara toca reflexionar, pues començant per mi i acabant per l'utillero, a veure què és el que s'ha fet mal i a veure si no mos torna a passar lo que mos ha passat. Per això et dic, però bueno, és lo que hi ha. I ara, però és diguent que ara estem en un puesto que estàs en un lloc que no saps el que tens que fer. Clar. On tens que caminar o no, o per acabar, o per carrere. I bueno, per això diguent que ara de moment pues, anem a esperar-se uns dies, desconnectem del futbol, per lo menos del futbol del nostre grup, i a veure que el que ve, pues no sé. És el que hi ha.
0: No, Jesús, esperem que aquest dilluns que ve puguem parlar de que continuem una temporada més en tercera federació i que el Castelló ve obre el miracle, podem dir, en les gaunes. Jesús, com sempre, un plaer parlar amb tu i espere de tot cor que el dilluns donem la bona notícia a la ràdio. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Vinga, adeu.

Recte final del nostre cert deportiu Santinyà la Vall d'Albaida. 2 minuts resten per arribar a les 4 de la vesprada. Ja han escoltat com estan les coses a hores d'ara en les banquetes dels equips de la tercera federació, grup 6 de la Vall d'Albaida. Bueno, estarem pendents de l'actualitat d'en dos equips, tant Santinyà 1961 com d'Atzeneta. Tant de bo la setmana que ve puguem contar bones notícies perquè fa l'Atzeneta, i de Santinyà 1961 caldrà esperar a pròximes decisions i reunions. Arriba el moment de planificar temporades, planificar la pròxima temporada i tot el que puga passar en el Clariano i en el Regit. Bueno, demà, bueno, avui tenim hora 25 deportes, no m'oblide, a les 9 més 10 farem un repasset d'aquestes declaracions a destacar d'ambdós protagonistes al nostre programa. I també vull recordar-los que demà anem a fer un gran repàs sobretot d'equips que han assolit els seus objectius, com pot ser el Benigànim, com pot ser el Deportiu Ontinyent, i també equips que encara continuen lluitant per somnis, com pot ser el de la Llutxent empatat a punts amb el Massanassa. Cuidau amb l'equip de Roberto Carlos. Per cert, també volem fer parada en l'olleria, eh? Volem parlar de com estan les coses per la Solana. I amb això, tenim que donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguen un meravellós dia i una meravellosa setmana. Adeu.

0: Molt bona nit, hora 25 de Port de la Sia Ràdio Ontinyenta, Sia La Serena, aquesta jornada de dilluns. Avui és 11 de maig, és un dilluns, molt dilluns, molt dilluns, perquè tanquem temporades de quatre equips de la Baida. El Baida, Ontinyent 1961, 8è, perd davant el Llevambé, cinquena derrota consecutiva a casa, recta final de temporada estrepitosa. L'objectiu, aconseguit, la salvació. Tot ja que dir-ho, agredolç. Podria definir a la perfecció com a adjectiu el que ha estat la temporada del conjunt d'Ontinyent i del conjunt de Roberto Bas. De la Xeneta, doncs que crec que coincidís en el que ens ha contat Jesús Soler, el director esportiu de l'equip del Regit, en què ens han faltat dues jornadetes més per a salvar-se definitivament. Que ens han salvat, ens han salvat de categoria, però clar està que estem tots i totes pendents de l'efecte arrossegament. El Castelló B va perdre a casa davant el Logroñés. Li toca visitar les Gaunes. Si perd el Castelló B i baixa de categoria, depenem de que un dels quatre equips que s'han classificat per a la promoció d'ascens, Llevant B, Atlético Saguntino, La Nucía o Villarreal C, pugen de categoria. És a dir, que tocarà respirar profundament i esperar, i molta. Pel que fa a la Lliga Comunitat, l'alegria és molt gran perquè el Benigànim es va salvar gràcies a un empat a Carcaixent en el 4 camins 0-0. Per cert, el Carcaixent ha de ser de categoria. Ens jugàvem la vida ahir a les 12 del migdia en el 4 camins. Gran victòria de l'equip de Jordi Vilaplana, que per cert demà analitzarem els nostres ser deportius. Cal recordar-ho. I de l'Olleria, com bé saben, cuer, no n'hi ha més. Destaquem també que el Deportiu Ontinyent s'ha salvat a falta de dues jornades per finalitzar la temporada, que el Llutxent, després del seu empat davant el Racing del Gemesí i les derrotes de Massanassa i Dénia, està empatat a punts amb el Massanassa, que ocupa la segona i única posició de promoció de sense Lliga Comunitat. Tenim les nostres opcions. Pel que fa a la segona valenciana, l'Agullent ja és equip de tercera valenciana i en aquesta categoria, la tercera, el Bocairen, ja avantatja amb dos punts a l'Alcoyano B. El Castelló de les Jarres es suma a la festa per aconseguir la promoció d'ascens. El repàs d'esta setmana. Agafem aire i us contem més coses.
1: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
2: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
1: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
2: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
3: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 340. 39€. Cheslón de gran confort, 399€. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: I parlem com no de la tercera federació del grup 6è i d'eixa recta final i d'eixa última jornada que es va deixar el dissabte a les 6 i mitja de la vesprada, diversos resultats a destacar. Començant per l'Ontinyent 1931, va caure en l'últim partit al Clariano 0-1 davant l'Atlètic Llevant, davant el filial Granota. Derrota que se suma a les quatre anteriors, cinquena derrota consecutiva a casa per al conjunt de Roberto Bassa. El míster en ser deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida ha valorat així la temporada, l'escolten.
5: Bueno, sí, pues en ganes, pero la necesita ya de descansar. Pensa que portem des del 25 de juliol quasi 200 sessions d'entrenament, 34 partits, i bueno, al final, pues, per desgràcia, el final no ha sigut el que volguérem o el que podíem, i no hem aconseguit. I jo crec que aquesta sensació tan roïn, diguem-ho clar, pues ens ha marcat un poquet, no? Però bueno, al final, com t'acaba d'escoltar, jo faig una valoració de tot el que és la temporada, de tots els aconteciments, de tots els aspectes que ens demanava el club allà al començament de la temporada, i que, bueno, sí, ens reafirmen en eixe set en la temporada que crec que hem complit els principals objectius, i ojalà haguem pogut fer alguna cosa més, però bueno, no ha sigut possible.
0: I com bé saben, una de les qüestions que a tots i totes ronda el cap, com no, és la continuïtat del projecte esportiu. Si Roberto Bas complirà o no la vuitena temporada al capdavant del conjunt del Clariano. A hores d'ara el que tenim que fer és esperar. Aleshores, ha contestat a la pregunta que li hem fet en relació al seu futur i al futur de les pròximes setmanes. Escolten de nou al míster.
5: No té per què ser una temporada distinta. Ho fem tots els anys des de fa 7 temporades. Lo millor és decidir sempre sentant unes bases i valorant pues un això. Pensa que la temporada passada, que la gent se'n va anar al Volto en millor sensació que enguany, es van salvar a falta de 3 jornades. Quedaven 2, la del Castelló ve a casa i la de Soneja. Enguany ha sigut, crec que faltan 10. O sea, en aquest aspecte, pues, escolta, què tenim que dir, no? No hem patit. Hi ha que recordar que l'Utiel va pujar a tercera ref amb nosaltres, allà fa 3 temporades, portaven 2 fent play-off i enguany, i per desgràcia per a mi, perquè li tenim molt d'apreci a l'Utiel, pues descend de categoria. El mateix Atzeneta hasta la última jornada competint. L'Alzira, que ve de segon rep i cau directament tercera i ara lliga comunitat. No sé, hi ha que pensar les coses en calma, engelat, i fer una reflexió més objectiva, no sols en quant a la sensació.
0: Així estan les coses al Clariano, i això són les paraules del míster Ontinyentí, i la sensació de cara a la recta final, bueno, de cara a la pròxima temporada, millor dit. Ens anem ja a parlar-los de la Geneta, que també la cosa està complicada si pensem en l'efecte arrossegament. Li han guanyat el campió de Lliga? Sí, al castellonense 0-1 en gol de Yoce en el minut 70. Però, igualment, encara que estem salvats, no ho estem virtualment. Bueno, lo de l'efecte arrossegament, us conte. El Castelló ve de caure 2-3 davant del Logroñés en el partit de play-out, és a dir, el partit de promoció de descens. Derrota del Castelló ve que ara visita les Gaunes amb un gol menys. És a dir, que necessitem un miracle per a que el Castelló ve salve i, en conseqüència, la Geneta no patisca aquest efecte arrossegament. Bueno, si es posem en el pitjor escenari, si el Castelló ve este cap de setmana no guanya les Gaunes, el que es queda és esperar que un dels 4 equips que han aconseguit la promoció d'ascens us conte. Llevan bé Atlético Saguntino, Villarreal C o la Nucía aconseguisquen la promoció d'ascens, aconseguisquen pujar a la segona federació. És a dir, que la cosa està complicadeta. Li hem preguntat a Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, per com estan les coses ara en el registre.
6: Bueno, sí, mos dona, bueno, ha sigut una llàstima que se vagi acabar ja la temporada, perquè ara estàvem enxufats, estàvem en una bona dinàmica, cosa que durant tota la temporada no hem estat, però últimament, pues, sí, ha donat algo d'efecte el canvi d'entrenador i ha sigut una llàstima perquè bueno, ha faltat el siguiente, un parell de partits, per haver aconseguit quedar-se en tercera divisió. Ara ja és a expenses de moltes coses i bueno, vam començar a ir ja amb mala sort per el tema del Castelló i després, pues claro, el del Castelló és el que més interessa perquè si el Castelló salva, nosaltres salvem i en la setmana que ve ja tindríem clar. Ara, de totes formes, tens que estar esperant si el Castelló no es classifica, pues, tema de promocions i passa pues, un mes i mig, el tema de planificar, temporada que ve, si tercera divisió, si lliga comunitat, i bueno, no saps el que tens que fer i si són els problemes que hi ha. Però bueno, content per la victòria, perquè la veritat és que van eixir enxufats, ja un partit molt, molt seriós i tal, i ja t'ho dic, estàvem esperant a veure si el Crevillent pues, empatava o perdia dins de casa i entonces era la salvació. Però bueno, no està mal, no està mal.
0: I això és el que ens contem des de la parròquia de la Geneta. Demà a les 3:20, en Ser Deportius on tinguem la Vall d'Albaira, us contarem més cosetes pel que fa al futbol comarcal. Com sempre, volem donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà, 3:20, Ser Deportius on tinguem la Vall d'Albaira amb més protagonistes. Adeu.